aqui, amor, és já.

this bitter earth. Well, what fruit it bears.

Tschüss.

com un lliri de platja, digne net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

0: Són ara les 9, destacant les qüestions més importants d'aquest matí de dijous. Els bombers de Mallorca han estat pràcticament tota la matinada fent feina en l'extinció d'un incendi en una nau del polígon de Binissalem. En aquesta hora, però, encara hi queden alguns efectius. I connectem en directe, Toni Escanelles, bon dia. Com està ara la situació?
1: Bon dia, Ido. Ara mateix, efectivament, encara queden 4 autobombes, 2 d'elles fent feina, perquè ens confirmaven ara els bombers que, efectivament, encara queden flames a l'interior. Com deies, a partir de 1:30 és quan s'ha declarat aquest incendi. 6 unitats han estat fent feina tota la nit, també una escala per intentar apagar les flames des del sostre, perquè estava a punt de col·lapsar, i això ha fet, precisament, aquest risc de col·lapses el que ha fet que els bombers no poguessin accedir a l'interior pel perill que això representava, i han hagut d'apagar les flames d'una banda des de dalt i d'altra des de baix, des de les portes, des dels accessos. Han hagut de fer forats a les parets, als murs d'aquesta nau, per poder apagar el foc que hi havia a l'interior, que, com hem explicat abans, com que era una nau que es dedicava a l'organització d'esdeveniments esportius, hi havia a l'interior sobretot molt de material plàstic que pren molt aviat i que té molt de... Ara, de fet, estan entrant alguns bombers poc a poc per comprovar quin és l'estat a l'interior, per acabar d'apagar la resta de les flames i evitar així que es propagui el fum. Nosaltres hem pogut xerrar, tal com estàvem pendents de dir-vos, companys, amb el tècnic dels bombers, José Julio Argandoña, que ens explicava com han afectat les flames en aquesta nau i en les dues que té al seu costat.
2: Primero hemos hecho extinción entrando en las naves, y cuando el incendio ha cogido mayor dimensión y había peligro de que la cubierta colapsara, como luego ha pasado, pues ya todos los trabajos se han tenido que hacer desde fuera, usando...
1: Ara, Guàrdia Civil i Policia Local de Binissalem estan duent a terme la investigació per saber quines han estat

0: El govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, qui assegura que estan en contacte amb les empreses afectades.
1: Estamos haciendo un seguimiento estrecho de las órdenes que se dictan desde la administración americana y haciendo también o teniendo un diálogo permanente con nuestras empresas para ayudarles y acompañarles en este momento, tanto con Meliá como con todas las empresas que están presentes a través de la oficina comercial, pero también desde la Secretaría de Estado de Comercio, haciendo de puente incluso con las autoridades americanas.
0: Ahir també el govern de les Balears es va oferir per col·laborar amb les empreses.
2: I les Balears tindran un paper important en el control de les fronteres si acaba entrant en vigor el nou reglament de retorns de la Unió Europea que endureix la política migratòria. Així ho vaticina Margalida Capellà, portaveu de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània de la UIB, en una entrevista a l'Informatiu Matí. Ha explicat que es podrien arribar a construir infraestructures a les illes per fer un triatge preliminar de les persones que arriben a Europa de manera irregular i sol·liciten asil.
0: Es preveu que en algun supòsit se'ls denegui perquè provenen d'un tercer país considerat segur i aleshores aquestes persones podrien quedar aquí un màxim de 12 setmanes.
3: Mos afectarà directament perquè no tots són frontera de la Unió Europea i és possible que se construeixin infraestructures per fer el que se diu screening, no? Un triatge preliminar de persones que arriben a la Unió Europea de forma irregular i sol·liciten asil.
0: Si cap país impugna el reglament davant la justícia europea, entraria en vigor aquest mateix mes de juny.
2: Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el dia.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
6: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Som Jombilàs 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
1: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Molt bon dia, encetam un dematí més la programació de Ràdio Pollença quan són les 9 i 6 minuts. Donem el sus, com dèiem, els matins, el magazín dels matins de la Ràdio Municipal d'aquest dijous, dia 4 de juny. Bruno, bon dia.
1: Bon dia, Joana.
0: Com estàs?
1: Molt bé, avui estem aquí. Després d'aquí una estona t'aniràs en un moll.
0: D'aquí una estona te partiré cap a un moll, perquè és dijous.
1: Sí, i tenim bastanta programació fins a la 1, no? En un moll. Tenim bastant tantes coses.
0: Sí, sí, sí. De fet, avui, ja que comentes això de Port de Pollença, canviarem un poquet una mica l'horari habitual de dijous en un moll d'aquestes seccions més fixes, perquè ens hem adaptat a horaris d'un centre escolar que ens van demanar per venir i, clar, ens hem de donar prioritat en els seus horaris i a les seves sortides. Així que començarem a les 10 de matí i avui no ho farem en la delegada Jonaina Campam. Avui a les 10, en els estudis de Port de Pollença, ens visitaran alumnes de quart d'ESO de l'Institut Clara Hamel que participen en un projecte Construint Valors que impulsa Medicus Mundi Mediterrània i ens explicaran un mural

0: que estan elaborant o que ja han acabat, mos ho contaran, sobre els impactes a la salut i el medi ambient de la producció de panells electrònics i del consumisme tecnològic. Jo ja he vist un vídeo de l'elaboració d'aquest mural, a veure si després mos diuen que el poden penjar també a les nostres xarxes, perquè és molt xulo.
1: Un tema molt complex, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, un tema molt complex, sí, sí, que està bé que això, alumnes de quart d'ESO, és a dir, que tenen 15, 16 anys, que facin feina amb un projecte com aquest i també a part d'aquests alumnes tindrem una coordinadora de Medicus Mundi que també ens expliquen qui són i què fan. I a les 11 sí, després de tenir aquests joves, tindrem un repàs de l'actualitat d'Humoll amb Jonaina Campomar, canviant també avui l'horari de pensar globalment, actua localment amb en Sebastià Sansó, perquè el tindrem a les 11:30, a les 12 repàs de l'actualitat, i acabarem també en els estudis de Port de Pollença parlant amb un club Rotari de Pollença. Ens vendran a explicar la campanya Rescat amb Bocoris Associació. I això serà el fil per randa, això serà aquest dematí en Humoll. Farem una aturadeta musical i a les 5 tu i en Jaume, Bruno, tornareu aquí en els estudis de la ràdio que tindreu avui.
1: Idò, bé, a les 5:30 tindrem Montfudi. Ho vàrem haver de moure un poquet, tot això. Però bé, avui els atendrem amb en Jaume, conversaran sobre, bé, sempre sobre receptes originals, curioses, fan un poc de història, de recerca de totes aquestes receptes i mos expliquen com fer-les amb en Xesc i en Josep a les 5:30. I a les 6 parlaran sobre un curt club, com sabeu, ja acaba aquesta... No, aquest cicle de cineclub que se feia durant l'hivern, primavera, no? Per així dir-ho, i ara començarà aquest curt club i a Martí Pellicer.
0: Que és un concurs.
1: Sí, és també un concurs. Mm-hmm. I tot això presentaran tot aquest curt club, que se fan premis.
0: Hi ha moltes novetats en guany.
1: Sí, hi ha gent que ja està fent feina i va venir una de les alumnes de l'IES Guincifre de Colònia que deia que
0: també
1: havia participat.
0: Que sí. Bé.
1: Així que, mirau, avui mos ho contarà Martí Pellicer, i també si estàveu interessats en fer qualque curt, no ho tenia pensat, però vos inspirau, avui a les 6 podreu saber un poc més.
0: Molt bé, idò, 9:10, aquests són els continguts de la programació d'aquesta jornada de dijous 4 de juny. Començam. I avui s'obri oficialment el termini per presentar les candidatures als càrrecs del simulacre de moros i cristians de la patrona 2026, tot i que per les xarxes socials la campanya ja ha començat.
1: I sí, tant que ha començat, però avui és quan se fa oficial. I bé, està obert des d'avui fins dia 9 de juny, és a dir, que teniu unes dues setmanes més o menys per fer aquestes candidatures que podeu registrar tant a l'Ajuntament de Pollença com a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Port de Pollença, i tothom que estigui interessat ha de portar a l'instància específica corresponent una fotocòpia del DNI, un telèfon de contacte de cada membre de la candidatura i una fotografia en format JPG o PNG. Pel que fa als requisits, el càrrec de Joan Mar requereix una candidatura individual. Els aspirants han d'haver nascut o estar empadronats a Pollença fins a l'any 1999 inclòs, i és imprescindible que parlin català. Per als altres càrrecs, com el de Draujo Tinent i Banderat, s'haurà de presentar una candidatura conjunta formada per tres persones que també hauran de ser nascudes empadronades a Pollença fins a l'any 1999 inclòs. En el cas de l'Ajuntament Vea, les candidatures hauran d'estar integrades per quatre persones nascudes o empadronades a Pollença fins al 1991 també inclòs.
0: I una notícia política: el regidor del Partit Popular de Pollença, Miquel Àngel Torres, ha decidit cessar les seves funcions com a membre de la Corporació Municipal.
1: Des de la formació popular han expressat el seu agraïment per la dedicació, l'esforç i la feina desenvolupada per Torres durant els anys que ha format part del projecte polític. I el Partit Popular també destaca que ha estat una peça rellevant de l'equip, especialment en moments complexos, i que n'ha remarcat la responsabilitat, la lleialtat i el compromís amb el municipi i amb el partit. Segons han explicat des de l'agrupació local, aquesta decisió no implica una desvinculació del projecte, sinó un canvi de responsabilitats. En aquest sentit, Miquel Àngel Torres continuarà vinculat al Partit Popular de Pollença i seguirà col·laborant activament en la formació, portant la seva experiència i coneixement.

0: I hem de dir també, perquè David Alonso va manifestar ahir als micròfons de Ràdio Pollença, que la persona que substituirà a Torres, que l'acte de regidor de l'Ajuntament, serà Aina Albertí Muñoz, que recordem ell ocupava el número 3 a les llistes de les municipals del 2023. I bé, recordeu que l'Ajuntament dia 15 de juny implementarà nous canvis en la recollida de residus a la campanya Visc a Pollença.
1: Aquesta setmana ha començat el repartiment gratuït del kit de reciclatge que consta de cubells i bosses compostables. Se'ls ha otorgat a tots els veïnats d'un nucli de Pollença on ja es fa un porta a porta. La regidora delegada d'Enser, Joanaina Campomà, ens va explicar el procés.
2: Bé, jo crec que hi ha bastanta fluència, encara que es veurà que hi ha una mica de cor, però bé, van passant i jo crec que al final és àgil, no?, de qualque manera. I jo crec que també donar les gràcies perquè això demostra l'interès de, també de tots els pollencins i pollencines de col·laborar i també fer més efectiu aquest nou model i aquesta... que bon aquí recollir la matèria orgànica, jo crec que és en benefici de pollencins i pollencines i de tothom, no? Donen tres cubells, no? Un blanc més gros, perquè aquí si poden treure les bosses en les diferents fraccions, tant siguin de vidre com d'envasos com de rebuig, però després hi ha un altre cubell que també més petit, de color marró i tapa grisa, que també poden treure rebuig, i després un cubell més petit, que aquest sí que ja té forats per posar la bossa de matèria orgànica, i aquest és el que també serien tres, al final, aquest kit està comprat de tres parts. Pot venir en el seu DNI, si en el seu DNI posa que us ho titular d'aquella vida, i també pot venir amb un DNI d'una altra persona que també posi per demanar-li l'habitatge que té associat en el seu DNI, que sabés que aquesta persona viu allà on demano cubells, però també, si de cas, també poden venir a la rebut de fens, diguem, d'un habitatge concret i allà el donaran per aquell habitatge.
0: I tenim també una novetat per informar-vos. El programa de la música al carrer ja ha començat. Una nova edició oferirà concerts gratuïts en diferents espais de Pollença i un moll, i això fins a finals d'estiu, fins al 30 de setembre.
1: Aquesta iniciativa té com a objectiu dinamitzar els carrers i places del municipi amb actuacions en directe, convertint diversos indrets emblemàtics en escenaris a l'aire lliure durant els mesos d'estiu. Els concerts es duran a terme a la plaça dels Seglars, la plaça Major, el carrer de Ponent, davant l'Ajuntament de Pollença i l'oficina de turisme d'Humoll, oferint una programació variada tant per a residents com per a visitants. I pel que fa a les properes actuacions programades, divendres serà la propera, tindrà lloc el concert de Tramuntana Gipsy davant l'Ajuntament de Pollença, i d'altra banda diumenge aquesta setmana també serà el torn de Cuervo Hermanos, que actuaran a l'oficina de turisme del port de Pollença. I el cicle es mantindrà actiu durant tot l'estiu a l'objectiu d'apropar la música en directe als espais públics i contribuir a l'ambient cultural i festiu del municipi.
0: Pollença acollirà les 11a jornades socials amb activitats de prevenció, sensibilització i participació ciutadana.
1: Aquestes jornades tornen aquest mes de juny amb un ampli programa d'activitats organitzat per les entitats socials de Pollença. L'iniciativa, que se celebra des de l'any 2012, té com a objectiu donar visibilitat a la tasca de les associacions i contribuir a la millora de la qualitat de la vida de la ciutadania. Les activitats prèvies es duran a terme aquesta setmana. Els centres educatius inclouen accions de prevenció i sensibilització sobre l'ús de pantalles, el consum de vàpers i de begudes energètiques, així com xerrades adreçades a les famílies.
0: Hem d'avançar que a partir de la setmana que ve aquí a Ràdio Pollença oferirem tota una programació especial en tota una sèrie d'entrevistes a les diferents entitats que hi participen.
1: S'inaugurarà oficialment el dijous 11 de juny a les 7 del capvespre en el Saló d'Actes del Port de Pollença. L'acte inclourà la projecció de la conferència Un repte comunitari, aliança entre gens i famílies davant les pantalles, el vapeig i les begudes energètiques, a càrrec de Projecte Home. El pla fort arribarà dissabte 13 de juny entre les 10 del matí i les 2 del migdia amb una jornada oberta en un públic del Port de Pollença. Els assistents trobaran taules informatives de les entitats participants, activitats infantils, servei de menjar i begudes, taller i propostes de sensibilització. Entre les activitats programades destaquen el taller de reminiscència Reviure la mà, impulsat per Afama i Arrels Marines. També l'espai Obri la porta, el bon tracte, tu tens la clau, organitzat per Càritas per promoure el respecte i la dignitat de les persones majors. I per finalitzar hi haurà un cercavila a càrrec dels xeremies orats. Compten amb el suport d'entitats com a Weimar, ADA, Afama, Càritas, l'Associació de Persones Majors d'Oport de Pollença, Esplai Bron, Xeremies Dorats, Prodis i Rotari, així com la incorporació de nous col·laboradors com Ela Balears, Educa Clown i Projecte Home.
0: L'Ajuntament anuncia novetats a la platja de Llanaire.
1: Expliquen que recentment s'ha renovat la cartelleria i s'han duit a terme feines de manteniment a la platja de Llanaire. Per una banda, s'han destinat els cartells grans que estaven deteriorats, desinstal·lats i que se substituiran aviat pels nous. I per una altra banda, s'han col·locat nous cartells que delimiten la zona d'accés en cans i un altre informatiu a les escales. També s'han duit a terme tasques de manteniment i neteja a la zona de les taules de pícnic.
0: I seguim al Port de Pollença. Hem d'informar que ahir va començar, dimarts passat va començar el mercat nocturn del Port de Pollença.
1: Un mercat que trobareu cada dimarts, dijous i divendres dels mesos de juny, juliol i agost, de 7 a 12 al passeig Anglada Camarassa. Per tant, avui hi ha mercat.
0: I aquest diumenge, dia 7 de juny, és el Corpus.
1: La missa solemne del Corpus finalment serà a les 6. Després hi haurà la processó amb el Santíssim, la Jadaina, i anirà encapçalada per la tradició de la dansa de les Àguiles i Sant Joan Pelós. Aquest passat dimarts ens van visitar unes emocionades Júlia i Marta Llobera, germanes que enguany representaran a les Àguiles, i en Jaume Cabot, que encarnarà Sant Joan Pelós. La parròquia convida a endomassar i en remellar balcons per on hagi de passar la processó, i també informen que les misses de Sant Jordi a les 9 i de la parròquia a les 12 queden suspeses.
0: Recordeu que el Punt Jove posarà en marxa l'11a edició dels tallers de cuina de supervivència per a adolescents, que van adreçats a joves d'entre 12 i 15 anys que vulguin aprendre a cuinar receptes senzilles, saludables i útils per al dia a dia.
1: Es duran a terme aquest taller és el 7, el 9, el 14 i el 16 de juliol, de 10 i mitja a 1 a la cuina del Circ Costa i Llobera. Durant les 4 sessions, els participants aprendran tècniques bàsiques de cuina, elaboraran diferents plats i descobriran l'importància d'una alimentació equilibrada. L'activitat té un preu de 90 euros, que inclou els 4 dies de taller i tots els ingredients necessaris. Les places són limitades i vos podeu inscriure. Ja, si voleu, per més informació, podeu contactar el 628 810 860 a consultar el codi QR del cartell informatiu a les xarxes de Punt Jove.
0: I avui és dijous i havíem anunciat que avui se tancaria un cicle del Cineclub del Club Pollença d'aquesta temporada amb una activitat gratuïta i exclusiva per socis, però des del Club Pollença ens informen que aquesta pel·lícula prevista per avui dijous, La Gràcia, es cancela i és per causes alienes a l'entitat.
1: Per tant, es dona per concluïda la temporada de Cineclub.
0: I de la informació esportiva, recordeu, de fet, hi varen tenir aquí el regidor i el tècnic de l'àrea d'esports. Recordeu que estan obertes les piscines municipals, tant la de Pollença com la del Port de Pollença.
1: La Domoi reobrirà les portes després d'uns mesos de reformes de millora. S'obrirà de dilluns a divendres de 7 a 9.
0: Ja està obert, se va obrir dilluns.
1: Ai, sí,
0: no.
1: Perdona. Però bé, de dilluns a divendres, cada divendres, de 7 a 9, o dissabtes de 8 a 1 i de 4 a 8, i diumenges i festius tancats. Pel que fa a la de Pollença, s'obrirà de dilluns a divendres de 9 a 8, dissabte i diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja, i durant el juny i setembre de dilluns a diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja.
0: I aquest dissabte, dia 6 de juny, se celebrarà el poliesportiu de Pollença, la SAC Series.
1: Una prova esportiva híbrida que combina 9 workouts amb 800 metres de cursa entre estació i estació. També la modalitat de no run, per qui no vulgui córrer. Si voleu més informació, podeu accedir a la pàgina web sacseries.com.
0: Són les 9:22. Ara vos informarem del que publica, del que hem trobat avui a la premsa escrita en relació al nostre municipi, una notícia esportiva breu, però mos parlen d'un campionat que tindrem a Pollença.
1: Així és, trobam a les planes esportives de l'última hora que Pollença, bé, parlant d'Ucarate Balear, vivirà un intens mes de juny en tres importants esdeveniments que combinaran competició, esport base, inclusió social a diferents municipis de Mallorca. Les activitats organitzades per la Federació Balear de Karate i Esports Associats, juntament amb diferents entitats col·laboradores, se desenvoluparan a Espace Mallorca, a Porreres i Pollença durant les dues primeres setmanes d'un mes. El calendari continuarà el diumenge 14 de juny al pavelló de Pollença, que acollirà a les 9 de matí la quarta ronda. La competició reunirà karatecas de tota la illa en una jornada decisiva.
0: 9:23, i ara ja tot seguit, repàs de les portades digitals, les notícies més destacades d'aquestes edicions digitals d'avui dijous 4 de juny.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Ràdio Pollences, comunitat.
1: Sofia, que escoltes?
2: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
1: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
2: Les veus que connecten amb el teu poble.
1: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
2: El 107.9, Ràdio Pollença.
3: Iosca en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
5: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
6: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa. Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

Molt bé, nosaltres seguim en directe. És moment de repassar els titulars de les portades digitals. Començam amb l'última hora i es que un incendi acaba d'aquest vespre en diverses naus del polígon de Binissalem. El foc s'ha originat a una d'elles per causes desconegudes i s'ha extingit, almenys a unes altres dues. També més coses en quant a la Lliga. Pablo Ortiz diu: el club segueix creixent malgrat el descens, té unes bases sòlides per tornar com més aviat millor. També Mallorca, escenari de la nova campanya de Georgina Rodríguez, un jet privat, iot i un desplegament de luxe sense Cristiano. També Antoni Pons diu: el turisme a Cuba viu una situació comparable a la de la pandèmia. I Melià deixa d'operar 15 hotels a Cuba després de l'ultimàtum dels Estats Units. També incertesa a l'ofensiva de Trump contra el conglomerat militar cubà manté en suspens les hoteleres mallorquines. I també Visa i Mastercard abandonaran Cuba el 6 de juny i agreugen l'aïllament financer. També en quant a successos, detinguda per agredir a una doctora després de negar-li la baixa mèdica. Ets una sorra, me van despedir per la teva culpa. L'arrestada, que treballa com a netejadora al mateix centre de salut, va donar una bufetada a la facultativa i li va llançar un tensiòmetre. També en quant a sanitat, burocràcia i falles al funcionament, treballadores d'Infosalut carreguen contra el nou sistema de cita prèvia de l'Espai Salut. També la víctima de l'expolicia de Son Servera diu: sent que a la fi s'ha fet justícia. La dona relata a l'última hora que se va adonar que fa uns dies de l'arrestament del fugitiu després d'una cridada de la Guàrdia Civil. També els veïns de Son Bauló esclaten per l'abandonament de l'Espigol Beach. I ocupació a Son Ferrer. Els arguments del propietari desmunta la defensa de la dona atrinxerada a la vivenda. El judici per un cas que se remunta a 2024 queda vist per a sentència i l'acusada s'aferra a la vulnerabilitat per dilatar el seu desallotjament mentre l'amo reclama la vivenda per motius personals. També ingressen a presó, després de donar d'alta de Son Espases, la dona que va matar a la seva sogra, a Pere Grau. L'arrestada ha estat 6 dies hospitalitzada a l'àrea de psiquiatria degut al seu estat mental. També en quant a política, el PSC vol tornar a tenir les seves definides totes les seves candidatures després de l'estiu. També la trobada amb el Papa és important perquè ajuda els joves a trobar la seva vocació cristiana. Més de 300 mallorquins viatjaran a Madrid per visitar el Papa Lleó XIV. També un informe sobre la inversió pública a Balears no remunta des de la gran crisi del bloc. Anem ara a repassar les notícies del diari digitals Ara Balears, a trobada a portada. Trobam el disgust de Vox, en què el més amenaça la llei agrària. El partit acusa el PP de deslleial i estudia la viabilitat de tombar aquesta iniciativa o bé la llei de costes. Més coses, també les Balears abracen el model d'Ayuso d'habitatge, més mercat i menys protecció. El govern de Provença ha obert les portes de l'habitatge a preu taxat a empreses i fons d'inversió. I Melià a Cuba, l'aliança que va néixer amb Fidel Castro i Esquerrer. La cadena mallorquina va iniciar la presidència a l'illa el 1990 amb el Sol Palmeras i 36 anys després inicia la retirada de 15 hotels en un context de crisi turística i pressió geopolítica. També debacle les oposicions docents i crítiques als criteris dels tribunals. Un any et poden posar en 8 i el pròxim un 2. Les proves deixen un escenari de fortes discrepàncies entre illes mentre aspirants denuncien manca de transparència i criteris d'avaluació canviants. El CU Beato Luis Belda fa la posada de llarg en un acte amb institucions i col·laboradors. L'universitat arrenca a Mallorca amb el grau de Medicina ple i l'objectiu de crear un campus de ciències de la salut.
També d'altres notícies en quant a successos, un nin ferit molt greu, un nin de 2 anys que ha caigut d'un primer pis a Inca, el menor està ingressat a Son Espases amb un traumatisme craniocefàlic. També la meitat dels inversors que financien els macroparcs solars de les Balears són residents. L'arxipèlag és un dels territoris de l'estat on més residents inverteixen en aquests projectes. I Ricard Ruiz Garzón guanya el Premi Guia en Cifra de Colònia. L'escriptor barceloní s'endú el guardó amb una novel·la juvenil ambientada a l'Escòcia que combina humor, fantasia i reflexió sobre la família. I com dèiem, en quant a Melià abandona els 15 hotels de Cuba després de les amenaces de Trump, la cadena mallorquina posa fi a la gestió i comercialització dels establiments enmig de la crisi turística cubana i la pressió dels Estats Units sobre les empreses estrangeres presents a l'illa. També Interior detecta a les Balears més de 4.100 casos de violència masclista i 65 menors en risc. Les illes sumen 1.999 casos en què les dones víctimes de violència masclista tenen menors a càrrec seu. També Cort autoritza l'ús de la violència per treure fora els residents de l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament en vol un desallotjament a la força, malgrat que el bisbat demana que sigui escalonat. El PSC també votarà a favor de la limitació de vehicles a Mallorca. Vox carrega contra la poca lleialtat dels populars per tirar endavant el text amb l'esquerra. I el PP i Vox tornen a endur la previsió del burca al Parlament, encara que no hi té competències. Es tracta d'un pronunciament simbòlic de la cambra. També la patinada de Mango a les Balears col·loca el vedrà a l'illa equivocada. La peça inclou una imatge de l'emblemàtic Joc Ibisenc, però l'identifica com si es trobés a l'illa veïna. I el document oblidat que situa el naixement de Can Picafort fa 115 anys. Una investigació de Pet Cervera situa el naixement legal del nucli el 2 de juny del 1911, quan el govern civil va autoritzar la creació d'una colònia a dins la possessió de Son Bauló. També l'acusat de violar una nina de 14 anys la culpa a ella, se m'oferia massa. Durant la declaració ha negat rotundament els fets.

0: També una darrera troba una casa d'endrats i el cadàver d'un home que feia un mes que havia mort. Ha estat el propietari del pis qui ha avisat les forces i coses de seguretat de l'Estat. Ara anem a repassar el diari de Mallorca. Trump se quedarà amb els hotels mallorquins a Cuba. Amb una docilitat pasmosa, les inventores espanyoles del turisme de masses se tornen a les exigències del magnat d'Estats Units. També les pioneres oblidades del futbol femení a Mallorca. Obrim el camí que no aturin. Paca Orell i Mari Cruz Muñoz van ser les primeres mallorquines en tenir un paper important a la selecció espanyola. Varen rompre portes que estaven tancades, el que ens va costar no usar ningú. També Cor revisarà la sessió de sol al Liceu Francesc de Palma després de la seva compra per un grup vinculat a Emirats. La nova propietat ha d'acreditar que és una entitat sense ànim de lucre i declarada d'utilitat pública per a seguir a la parcel·la de sa taulera que l'Ajuntament li va cedir durant 75 anys el 2011. També el metge detingut per dues agressions sexuals encara atén a dones a la mateixa clínica de Palma. Les víctimes ratifiquen les seves denúncies i critiquen que la direcció del centre el mantingui el tracte directe amb els pacients. Si haguessin actuat després de rebre la primera queixa, no hauria abusat de mi, diu una d'elles. També un mallorquí crea una aplicació per trobar el millor lloc per veure l'eclipse de sol a Mallorca. Ho vaig fer per hobby i ja ha tingut més de 20.000 visites. Javier García, informàtic i físic mallorquí, ha creat l'aplicació web 3 Eclipses que permet planificar des d'on observar l'històric eclipse total de sol que tindrà lloc el proper 12 d'agost a Mallorca. També l'aeroport de Palma despenja el cartell gegant que va causar un aluvió de crítiques per promocionar el turisme d'accessos. L'iniciativa és del grup financer alemany Sparkassen Finanzen Group, no d'Aena, que ha enviat operatius de Madrid a Mallorca per eliminar la publicitat de Son Sant Joan després de demanar disculpes a la població. També investiguen un cas d'extrema crueltat animal després de la desaparició de 3 gats morts a una colònia felina de Pollença. Els animals presentaven greus fractures incompatibles amb accidents o atacs i el cas ja ha estat denunciat enfront de les autoritats. La detinguda per matar la seva sogra a Palma rep l'alta mèdica i ingressa en presó. També la dona estava a baixa custòdia policial al Departament de Psiquiatria de Son Espases. També una jove cambrera d'un hotel a Platges de Mura acusa el seu cap de departament d'assetjament sexual. Tenia molta por d'anar a fer feina. Vaig plorar 4 vespres. Me va dir si volia fer un trio amb una altra companyera, amb una altra companya i un altre pic. Me va demanar una foto sexy o un vídeo i m'ha proposat anar a casa seva. Li vaig dir que no, va manifestar i la víctima al judici celebrat a Palma. L'acusat, que s'enfronta un any i mig de presó, va negar els càrrecs en rotund. Seria el darrer que faria faltar el respecte a la meva dona. Uns veïns descobreixen entre els matolls el passat islàmic i talaiòtic d'Esporles. La gent només veia un munt de pedres. Reclamen la passió per l'arqueologia d'un matrimoni esporlerí va desembocar el passat mes de març amb el descobriment d'una gran estructura d'època islàmica i una altra talaiòtica a l'entorn del poblat. Aquesta setmana es faran reunir en tècnics del Consell per exposar-los les seves troballes que han estat ratificades per coneguts arqueòlegs de l'illa. També una serp provoca moments de tensió a la platja de Palma, a Mallorca, som un altre avistament de l'invasora culebra de Ferradura. El reptil va emergir de la mà enfront de desenes de banyistes que van reaccionar apartant-se ràpidament cap a la vorera del mar. Molt bé, això en quant a les portades digitals. I ara, tot això és moment d'anar a fer un repàs a la meteorologia.
1: Escolta el temps, meteorologia, curiositats i refranys amb Joan Cifra, cap de marineria del Reial Club Nàutic del Port de Pollença.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Molt bé, oients, i donem a fer un repàs ràpidament a la meteorologia. Avui tindrem una jornada marcada pel domini del sol a totes les illes. El cel es mantindrà poc ennuvolat o serè durant bona part del dia amb ambient plenament primaveral. Les temperatures màximes tornaran a pujar en un nord de les illes, mentre que la resta es mantindrà sense grans canvis o baixaran lleugerament. Anem a repassar, ja que l'estat de la mà tindrem maró feble, marejol en general, i una bona part del temps la mà es manté tranquil·la, lleugerament ondulada. Hi haurà vent fluix de direcció llevant i gregal i en un matí girarà a migjorn durant el dia. Molt bé, en quant a les temperatures, trobarem unes màximes de 31 graus, sí, 31 graus, fins a les 12 del migdia, després tornaran a baixar al llarg del dia fins al vespre, arribar a 19 graus, encara que demà sí que baixen bastant, hi ha una gran disminució de temperatures, i tindrem probabilitat de pluja, això demà. Però bé, avui preparau-vos perquè tindrem unes màximes de 31 graus, heu escoltat bé.

Molt bé, en quant a les estacions meteorològiques de Pollença, ara mateix trobam una temperatura de 22,7 graus, una sensació tèrmica de 23, i bé, hi ha una ratxa de vent ara mateix de 12,9 quilòmetres, una humitat del 48%, i el baròmetre marca 1015 hectopascals.

0: deixem-ho bé, l'estació de la Serell ara trobam una temperatura de 21,5 graus, també una sensació tèrmica de 22 graus i una humitat del 70%. Això és pel que fa a les estacions meteorològiques de Pollença i bé, prepareu-vos perquè, com dèiem, tindrem una màxima de 31 graus el dia d'avui. Molt bé, poc més a comentar sobre el temps i ara, si vos pareix, podem parlar un poc de les curiositats del dia d'avui. Tenim diverses coses a recordar-vos que d'aquí una estona tindrem la programació del Port de Pollença, però bé, si vos pareix, anem a s'entorar a l'efemèrides i curiositats del dia d'avui.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Molt bé, i doncs anem a començar, ja que, bé, com sempre feim, començar comentant les santorals, i és que avui a Santa Naomi o Noemi, també a Santa Ruth, celebren les Ruth amb H o sense H, són dos noms diferents, per si no ho sabíeu, i Sant Francesc Caracciolo, així que... Ah, i Sant Walter, també, si en coneixeu qualcun, així que molt d'anys, tots i totes, no sé si mos deixam cap sant el dia d'avui, però bé, també a Salta Santa Clotilde, com deien Santa Ruth, Santa Clotilde i Santa Noemi. Molt bé, en quant a dies internacionals, vos han de comentar diversos dies. Avui n'hi ha de bastant importants. Per exemple, és el dia del Corpus Christi. Nosaltres ho celebram diumenge, però avui és aquest dia conegut igualment com el Corp de Crist, la solemnitat del corp i del cos i la sang de Crist. Se commemora com una eucaristia per adorar la presència de Jesús. És una festivitat mòbil de la religió catòlica contemplada al calendari litúrgic. Se celebra un dijous següent a la solemnitat de la Santíssima Trinitat. Nosaltres ho celebram a les Àguiles i Sant Joan Pelós diumenge, però és avui un dia internacional. I bé, l'origen i el significat d'aquesta celebració és que Jesús, a la seva en el seu darrer sopar, junt amb els seus 12 discípuls durant el vespre del dijous sant, va convertir el pa a la representació del seu cos i el vi que representava la seva sang, convidant els seus discípuls a que mengessin i beguessin d'ell. Aquest acte precedeix el sant sacrifici de Jesús a la creu, venerar la seva santitat com a representant de Déu a la terra. I de, per si no ho sabíeu, això és l'història que hi ha darrere Corpus Christi. Nosaltres ho podrem gaudir aquest diumenge a les 6 a Pollença. Molt bé, d'altres dies internacionals també és el Dia Internacional dels Nins Innocents Víctimes d'Agressió. Cada 4 de juny se celebra aquest dia, proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides. I bé, perquè una data per aquesta causa, i és que el 1982, quan deia l'Assemblea General de l'ONU, el seu període de sessions d'emergència sobre la qüestió de Palestina, va voler fer qualque cosa en l'immens problema del gran nombre de nins palestins i libanesos que havien estat víctimes dels actes d'agressió d'Israel, i va decidir commemorar aquesta data. I d'on nins són només vulnerables a les guerres i conflictes, segons dades de l'ONU. A més de l'homicidi, la violència sexual i el segrest, molt de nins són reclutats com a soldats, i altres queden abandonats sense cap tipus d'ajuda humanitari, i escoles i hospitals són atacats massivament. I dos, segons UNICEF, dades, més de 230 milions de nins viuen en zones afectades per conflictes armats. Això suposa l'esgarrifosa xifra de la proporció d'un de cada 10 nins a tot el món. Com deia, esgarrifosa aquesta xifra, però bé, commemorar aquest Dia Internacional dels Nins Innocents Víctimes de l'Agressió. I avui també és el Dia Mundial de la Fertilitat. Se celebra cada 4 de juny amb l'objectiu de cridar l'atenció sobre els problemes de fertilitat que se presenten cada pic amb més freqüència a la població, i identificar quin seria un moment indicat per consultar un especialista, com sabeu, no?, amb aquests aliments transgènics i la falta de la qualitat amb els aliments, les rutines que duim dia a dia. La fertilitat ha baixat molt, ara donarem dades, però bé, què és l'infertilitat tècnicament? Parlant d'infertilitat, quan no se produeix un embaràs passat un any de relacions sexuals sense utilització de mètodes anticonceptius, o bé quan hi ha una dificultat per mantenir un embaràs. Així que si encara no ha passat un any, podeu estar tranquils. I és una malaltia bastant comú, reconeguda per la OMS, que afecta un gran percentatge de parelles en edat reproductiva. Molt bé, problemes de la infertilitat que se poden donar tant a homes com a dones, i poden ser deguts a moltes causes, moltíssimes causes, no és una qüestió només simplement d'edat. Hi ha moltes causes que la provoquen, com per exemple la falta d'ovulació, mala qualitat d'òvuls, l'endometriosis, és el creixement del teixit de l'interior de l'úter fora d'aquest, a les trompes de Fallopi o els ovaris. També fibromes uterins, trompes de Fallopi bloquejades, i en el cas dels homes, baix recompte espermatozoides o ausència d'ells, baixa mobilitat d'ells, també que no s'han format adequadament, per exemple, problemes hormonals, problemes d'ejaculació i molts d'altres. Se pot millorar, tots sabem com, llevant l'estrès, practicant esport amb freqüència, evitant consum de tabac i alcohol, controlant el pes i duent una dieta sana i equilibrada.
Idò, jo crec que això no és res nou, no us han descobert res, però bé, comentant tot això, recordam perquè és un dia mundial de la fertilitat. També és un dia de la cultura afroperuana, que se celebra a Perú, així per damunt, i si vos pareix poden comentar qualque efemèride. Per exemple, s'inaugura a Barcelona la factoria de l'empresa d'automòbils Seat, en 1952, que com sou ara s'ha passat a dir Cupra, però és espanyola. També el 1982 el club de futbol espanyol, el Futbol Club Barcelona, anuncia el fitxatge del futbolista argentí Diego Armando Maradona per quasi 9 milions de pesetes. Quasi 9.000 milions de pesetes. No, 1.000 milions de pesetes, perdoneu. 1989 va córrer la massacre de Tiananmen, a la que el govern de la Xina va ordenar dispars contra la població civil que se manifestava a la plaça de Tiananmen en favor de la democràcia. Moren entre 200 i 500 civils, segons gent que va ser present. També se celebra a Argentina, 1997, per primer pic, un dia de la lluita contra la corrupció després de l'assassinat d'Alfredo Maria Pochat, qui estava investigat per una sèrie d'irregularitats a la seu del ANSES de Mar de Plata. També a 2004 s'aprova a Espanya l'abans projecte de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, i també se celebra 2017 a Manchester, a Regne Unit, el concert benèfic One Love Manchester, organitzat per la cantant dels Estats Units, Ariana Grande, amb la finalitat de recaudar fons pels serveis d'emergència de Manchester i Londres. Ambdues ciutats varen sofrir aquests atemptats el mateix any, la primera durant un concert de la cantant i el cas, en el cas de Londres, el dia anterior, que varen comentar ahir.

Molt bé, i com sabeu, sempre ens agrada destacar qualque efemèride musical, i avui n'hi ha un parell. Per exemple, vos poden dir que els Beatles van donar un famós, sempre hem de mencionar els Beatles i m'he assistit tot sol, puc aprofitar perquè no me diran res a Joana i a Maria, però bé, van donar el seu primer concert sense en Ringo Starr, sense la bateria, als Estats Units, també a Copenhague i Dinamarca. Va ser substituït per Jimmy Nicol. Tres dies abans havien gravat molts de temes, però en Ringo se va posar malalt i va ser l'únic pic que els Beatles van substituir la seva bateria. També volíem avui escoltar una cançó en honor a Janis Joplin, ja que es va unir a la Big Brother and the Holding Company, en qui va debutar en directe a la Avalon Ballroom de San Francisco, i bé, mos van deixar gravacions com la que escoltarem ara mateix. He intentat trobar un directe justament d'aquest concert que acabem de mencionar, però ja vos deim que no és. I bé, mítiques cançons, mítics singles, i el que escoltarem ara mateix és Piece of My Heart, juntament amb la Big Brother and the Holding Company, de Janis Joplin.

0: Ida, Shaira, Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company. Però, gens, ara, si vos pareix com solen fer abans de finalitzar un dia, anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats lúdiques i culturals de Pollença d'aquesta setmana. Molt bé, doncs vos hem de recordar inscripcions, no mos cansem de recordar-ho. 7 i 8 de juliol, actuacions de Fora de Sembrat i Sau, 8 de juliol, Pèl de Gall i els Amics de les Arts, el Pollença Rock. Podeu comprar les entrades a codetickets.com. També tenim Esos Cuernos Rock. Això és un festival que se farà aquest dissabte a Pollença. Moltíssimes coses que trobarem a partir de les 10 i mitja. Per exemple, hi haurà un mini escape park, hi haurà tallers, hi haurà grafitis, hi haurà food trucks, moltíssims artistes, artistes locals, Dinamo Mafia, Mainline 10, Jaume Mas, moltíssima gent. Podeu trobar tots els artistes en un cartell que trobareu a xarxa social i comprar les entrades a esoscuernosrock.com per un preu de 10 euros. També més inscripcions. Trobam aquesta setmana el Festival per a Tothom, xerrades amenes per gaudir de la música clàssica i de la programació de l'edició d'enguany. Es tracta d'audicions comentades a càrrec de Pere Estelrich, sempre a les 8 i mitja a la Fundació Roger Villalonga, 4 de juny, 11 de juny i 18 de juny. També més coses, visites guiades per Pollença Cultural, un dies 5 i 12 de juny, és a dir, demà a punt de trobada serà l'oficina de turisme d'Uport de Pollença a les 10 i també us podeu inscriure per la cursa marinera que serà l'11 de juliol a les 9 en Uport de Pollença, eliteship.net. També en quant a entitats, se celebrarà demà l'aniversari dels 50 anys de Duceip Joan Mas, amb una festa amb actuacions de Cucorba i After Sants, parlaments i un sopar d'arròs brut. Podeu comprar un tiquet si vos interessen, 13 euros per adults i 9 euros per infants, a la Conselleria i Secretaria de Joan Mas, entre les 8 i mitja i l'1 i mitja. També noves dates per a la donació de sang al municipi. Serà el divendres 12 i dilluns 22 en Humoi. Recordeu que demanar cita a donasang.org. També diverses iniciatives. Arriba la cloenda de la temporada del Cineclub, la projecció de la Gràcia. Era a les 8 i mitja, però s'ha cancel·lat. Però sí que parlarem avui cap vespre amb un curt club, amb en Martí Pellicer. També demà és l'acte de presentació del llibre d'inflexions de Joan Urpinell López. Això serà a les 7 a Can Llobera, s'assecrirà les persones assistents amb un exemplar d'un poemari. També dissabte, Esos Cuernos Rock. Recordant, podeu consultar i comprar entrades a esoscuernosrock.com. Diumenge, la presentació del llibre com una cusa de l'escriptora Clàudia Darder. L'acte serà presentat per Miquel Amengual i hi haurà una vermutada literària a les 11 i mitja a Can Llobera. I diumenge també és el Corpus, la missa solemne del Corpus, que començarà a les 6 i mitja. Després tindrà allò la processó amb el Santíssim, la Jadania, i anirà encatxalada per les tradicionals danses de les Àguiles i Sant Joan Palós, i la parròquia convida a endomassar important i enremellar els carrers perquè hi hagi, per on hagi de passar la processó. També des de les parròquies informen que les misses de Sant Jordi a les 9 i de la parròquia a les 12 queden suspeses, important. També concerts de l'Escola de Música, avui actuacions de dansa, ben metall, violí, clarinet i combo, i demà de saxòfon, percussió, conjunt instrumental i llenguatge musicals. Tots un concert i actuacions es duran a terme en un claustre Sant Domingo a les 6 i mitja. També més coses abans d'acabar, ràpidament. Per exemple, vos hem de recordar aquestes dues exposicions, la document de Sant Domingo del Cavall Bernat, la muntanya màgica, que les podeu veure dilluns a diumenge, i a Can Llobera, el que ens empodera, és una exposició a càrrec de Camila da Silva. Nosaltres finalitzam i mon anam a les notícies d'IV3.
1: IV3 Ràdio, les notícies de les 10.
2: Bon dia, començam amb la darrera hora de l'incendi que ha cremat una nau sencera al polígon de Binissalem. Hi ha novetats perquè ara mateix els tècnics estan valorant si el fum que arriba a l'institut és suficient com per haver-lo de desallotjar. Allà es troba el nostre company Toni Escanelles. Bon dia, conta'ns.
3: Bon dia, Ida. Efectivament, just fa uns escassos minuts que els bombers han acabat les medicions, les han fetes també amb el Bala del Poble, amb Víctor Martí, i han pogut confirmar que, efectivament, el vent, per sort, ha fet que el fum passi de llarg i, per tant, no s'haurà de desallotjar l'institut. Podrà continuar l'activitat en completa normalitat. Això sí, continuen les tasques d'extinció de l'incendi en el polígon, recordem que es troba a diversos centenars de metres d'aquest institut. Allà sí que continuen les tasques de dues autobombes que continuen refredant la zona, ja que els bombers no poden accedir a l'interior d'aquesta nau que se situa pràcticament a les acaballes del polígon, perquè precisament el risc de col·lapse de la teulada, que està construïda de metall, fa que no s'hi pugui entrar. Ho explicava Julio José Argandoña, que és precisament el tècnic dels bombers que ha estat al comandament d'aquesta operació.
4: Primero hemos hecho extinción entrando en las naves y cuando el incendio ha cogido mayor dimensión y había peligro de que la cubierta colapsara como luego ha pasado, pues ya todos los trabajos se han tenido que hacer desde fuera, usando autoescaleras que tiramos aguas de arriba y con tendidos a ras de suelo que es lo que veis un poco por aquí desplegado desde los laterales.
3: I ara, com deien, han d'esperar, encara hi ha feina per algunes hores més, han dit tots els bombers, perquè quedi completament extingit el foc i, per tant, el polígon sense fora de perill.
2: Gràcies, Toni Escanellas, per aquesta informació. Mentrestant, a Eivissa, un home de 31 anys es troba ingressat a la UCI de la Policlínica Nuestra Senyora del Rosario després de patir un accident de trànsit aquesta matinada. Els fets han passat cap a les 4, quan el cotxe en el que circulaven 4 persones s'ha sortit de la via a la rotonda de Can Cifra.
5: A causa d'aquest sinistre, el jove de nacionalitat veneçolana ha estat ingressat a aquestes cures intensives amb diversos traumatismes al cap i al tòrax. A més, un altre acompanyant marroquí de 24 anys ha quedat en observació en aquesta clínica per un cop al cap, mentre que una dona de 25 ha estat traslladada fins a Can Misses.

0: 11 i vos saludant ja des dels estudis del Port de Pollença. Ja vos hem contat que avui faríem un canvi a la programació habitual que fèiem el dijous en aquesta hora sempre començàvem fent un repàs de l'actualitat d'un moll a la delegada del Port de Pollença, però la tindrem una horeta més tard perquè mos hem adaptat a l'horari dels alumnes de l'Institut Clara Hamel que ens han proposat venir aquí a la ràdio. Contem-nos un projecte que se diu Construint Valors, Aprenentatge, Servei pel Pensament Crític i l'Acció Col·lectiva. És una iniciativa impulsada per Medicus Mundi Mediterrània que han fet un treball en el centre, l'Institut Clara Hamel. I ara ens acompanyen alumnes de quart d'ESO, ens han d'explicar un mural que han elaborat sobre els impactes en la salut i el medi ambient de la producció d'aparells electrònics i del consumisme tecnològic. Mireu quantes coses diu aquesta frase. I bé, els tenim aquí, anem a saludar-los. Tenim a Marina Moreno. Bon dia, Marina.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Bé. Marc Terrassa, bon dia.
2: Bon dia.
0: Teniu xerrera, Marc?
2: Un poc,
0: això mos agrada. Tenim també en Xander Santana. Bon dia, Xander.
3: Hola, bon dia.
0: I en Alejo Mayada.
4: Bones,
0: benvinguts a tots. Han vingut acompanyats de la seva professora de valors ètics, que aquest projecte l'han fet dins aquesta assignatura, Maria Dalmà Villalonga. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Bé, vens ben acompanyada. I des de Medicus Mundi Mediterrània ens acompanya la coordinadora a les Illes Balears d'Educació per a la Justícia Global, que és Margalida Ferrer. Bon dia, Margalida.
6: Hola, bon dia.
0: Que a més et pollencina, també.
6: Sí.
0: No? Molt bé, i de... A lo millor, tenim moltes ganes que xerreu vosaltres, els alumnes, però a lo millor a Margalida el que mos pot fer per situar nos oients i jo mateixa, perquè ho desconec, mos podries explicar, Margalida, a lo millor, què és Medicus Mundi Mediterrània?
6: Vale. Bon dia. La Medicus Mundi Mediterrània és una ONG que se dedica a la cooperació internacional i el seu objectiu principal és la defensa de la salut universal arreu del món, no? Des de Medicus Mundi creiem que tota persona té que tenir accés a la salut independentment d'on neixi i de les condicions també socials, econòmiques i estructurals d'allà on visqui, no? I en aquest sentit treballem a diferents països, no? Tenim projectes de cooperació a Mozambic, a Bolívia, a Ecuador, en acampaments saharauis i també últimament a Ucraïna. I bueno, com que l'objectiu principal de tots aquests projectes de cooperació pues, és l'accés a la salut, no? Tenim diferents enfocs des de reforçar els sistemes de salut pública, que és l'objectiu també principal de Medicus Mundi Mediterrània, però també lluitar contra les desigualtats, no? Sabem també que per tenir accés a la salut també se tenen que confrontar les desigualtats, com les desigualtats de gènere i les violències masclistes, per exemple, i donar suport a les víctimes d'aquestes violències, i també impulsar projectes per la salut planetària i la salut global, no? Entenguent també que sense un medi ambient sa i saludable pues no se pot tenir accés a la salut. Llavors tenim un enfoc transversal en tots aquests projectes de cooperació que tenim arreu del món.
0: I fas feina a l'educació, a les escoles. Com jo deia, tu ets coordinadora d'Educació per la Justícia Global. Què és això?
6: Pues, l'altra pota també que té Medicus Mundi Mediterrània és l'educació, no? Educació per la Justícia Global, Educació per la Transformació Social. Antigament se deia també Educació per el Desenvolupament, EPD. Ha anat canviant també la terminologia al llarg d'aquests anys. I el que se planteja també, això és una mica història de la cooperació, el que en un punt també se planteja la cooperació, no? Que ha posat anys 80 o 90, que no podem també intentar ajudar a altres països sense fer sensibilització en el propi país, no? Aquí, també a les Balears, a Catalunya, a Comunitat Valenciana, que són també els altres llocs d'incidència de Medicus Mundi Mediterrània, no? Llavors, entenem des de cooperació que és essencial sensibilitzar la població i entendre què passa també arreu del món per poder canviar, no? No només hem de fer projectes d'altres països, sinó també hem de canviar i sensibilitzar a la població d'aquí. Això neix primer des d'una part més sensibilitat, de sensibilització, no? De fer aquest projecte, és de mostrar una mica què passa arreu del món I canvia una mica l'enfoc amb aquesta part de justícia global o de transformació social, de no basta que la gent se sensibilitzi, sinó també que té que fer canvis, no? I entendre que tota persona som agents de canvi i que poden fer canvis estructurals també, no? De canviar un poc l'enfoc de, vale, potser podem anar a un altre país, no? Amb aquest enfocament més d'ajudar, però també és important actuar aquí, no? Actuar a Mallorca, a Pollença, i que com canvis, no? I amb aquest tema que avui estem xerrant, que són els aparells electrònics, com un canvi que és no consumir tants aparells electrònics, pues pot tenir un impacte a Mozambic, a les mines, no? En l'extractivisme i en la població desplaçada, vinculada amb conflictes armats que hi ha a dia d'avui, però recursos naturals, no? De, bueno, que poden fer també des de lo local per tenir un impacte global.
0: Ara, després mos explicareu si vos ho imaginàveu mai en això, que no fer tant d'ús d'aparells electrònics podria tenir aquest impacte. Com va arribar aquest projecte a l'Institut Clara Hamel?
6: Pues aquest projecte és un projecte que té suport també de la Direcció General de Cooperació i Immigració del Govern de les Illes Balears, no? Que va ser una convocatòria que ens varen presentar amb aquest projecte de Construint Valors. I bueno, en un principi també, quan vaig estar formant un projecte, vaig fer una fase d'identificació de possibles instituts on poder fer aquest projecte, i aquí me vaig trobar amb la mà, que li vaig explicar, pues, el projecte, quin és l'objectiu principal, i a partir d'aquí me varen dir que sí, l'IES Clara Hamel, i el varen engegar, pues, a febrer d'aquest curs escolar.
0: És a dir, vareu començar en febrer. Bé, Mà, conta-mos, tu com a professora de l'assignatura de valors ètics, quan Anna Margalida se va posar en contacte amb tu, com ho vares sopesar, com ho vares valorar?
1: Des dels principis projecte me'l va agradar molt. Nosaltres entenem en el centre, si és Clara Hamel, que els alumnes han de ser com a ciutadans implicats en el seu entorn, i en l'assignatura de valors ètics, que és una assignatura que se fa quart, només tenim una hora a la setmana, és una assignatura que ara s'ha fet més petita, aquest projecte encaixava molt bé, tant de continguts com de criteris, a nivell programació, ens donava oportunitat per tocar, pues, molt de punts, no? des de contaminació, salut, activisme, voluntariat, i bé, ens va agradar molt. A finals del curs de l'any passat, no? Crec que era Marga, varen decidir fer-ho, varen fer tota la paperassa, i des de setembre, pues, la Marga i jo estàvem en contacte mitjançant correus, mirant de Montoró, per les sessions, perquè no només s'ha fet a quart A, que són aquests alumnes, sinó que també s'ha fet a quart B i a quart C, els instituts, és a dir, tots els grups de quart han participat en aquest projecte, i bé, per febrer varen començar.
0: La setmana que ve vendran alumnes d'una altra classe. Avui vos toca a vosaltres representar a quart A, i la setmana que ve vendran a contar-nos més coses. I de nom a Xerrambels, que mos expliquin un poc què és el que heu fet, en què consisteix, aquest projecte de Construint Valors que heu fet a l'Institut. Te miren a tu, Xander, t'han assenyalat a tu, i això vol dir que te toca començar i t'has de posar el micro davant.
2: Bé, el projecte crec que consisteix en... Bé, el que nosaltres volíem fer era conscienciar a la gent de Mallorca, d'Uport, dels problemes que hi ha darrere consumir tant de tecnologies, comprar tant de mòbils, ordenadors nous, i pues, per dir-los com... perquè molts no crec que sàpiguen què passa quan ho compren i quan ho tiren, perquè bé, més tard
0: mos explicareu
2: això, sí. Però bé, molta gent d'aquí d'Uport crec que no sap com afecta la consumició de tecnologies, i bé, això era el nostre objectiu durant aquest projecte.
0: Clar, perquè quan va arribar na Marga, Marga o Margalida? Tantes. Vosaltres què li deis?
2: Marga.
0: Marga, i de l'Hidre Marga. Quan va arribar a Marga, ja vos va proposar el tema va sortir un poc entre tots.
4: El tema va ser una proposta de grup on cada un va proposar la seva idea, i la més
0: votada
4: sí, va sortir.
0: Molt interessant. Com vareu començar aquest procés, aquest treball? Alejo.
5: Ens van proposar fer un parell de temes i per votació vam elegir aquest i amb la Marga vam preparar les sessions fins a arribar a fer un mural.
0: Al final ha estat elaborar un mural. Sí. Eh? Molt bé. I bé, com vos heu organitzat, Marc? Com ha estat tota l'organització, treball de recerca, com és?
7: Cada un va voler coi un paper.
0: Costa't un poc el micro, Marc.
7: Cada un va voler coi un paper, el que més li agradàs. Per exemple, hi havia gent que cercava informació, hi havia gent que se va encarregar més de preparar un mural, de com volia que sortigués el vídeo, i cada un, pues, entre tots, ens vam organitzar perquè tot sortigués bé.
0: Vosaltres, quin paper vareu tenir tu, per exemple, Marc?
7: Jo, per exemple, m'encarregava de que tot sortigués bé en tema de temps i això.
0: Marina?
4: Jo feia il·luminació.
0: Il·luminació?
4: Sí. Man,
0: quina feina és la...
4: Amb un...
6: Una xana.
4: No, bueno, amb la Xana, que era la coordinadora de gravar un vídeo, nosaltres, jo i l'Alejo, portàvem un... No sé com...
0: Sí, com un parasol.
4: Sí, sí, per donar llum i que no hi hagués contrast ni res en un vídeo.
0: Clar, és que tot és important, eh? Xander, què vas fer tu?
2: Bé, jo vaig sortir en un vídeo, jo estic en primer pla i bé, vaig ser en Marc també surt. Però el que passava és que aquell dia va faltar un company nostre que havia d'estar en un vídeo i en Marc va sortir per...
0: Alejo, tu?
5: Jo, il·luminació, no, Marina.
0: També il·luminació. Clar, ara ja estem arribant a un vídeo, que és el darrer de tot, però abans hi ha tot un treball de recerca, de cercar informació, i la informació de on va sorgir, a on se va cercar tota aquesta informació?
7: Bueno, vàrem fer un parell d'activitats amb la Marga, que ens varen ajudar a saber separar quins temes volíem tractar, i després de saber aquest temes, vàrem ja aprofundir més en cada tema.
0: Per exemple, quins temes?
7: Quins problemes hi ha a Àfrica per què fer. És a dir, el que feim nosaltres i el que els afecta a la gent.
0: I doncs, vinga, mos ho expliqueu, què feim, què els afecta allà?
2: Bé, nosaltres consumim més tecnologia, quan més apareix consumim, quan se rompen o quan se... Sí, quan se rompen aquests aparells, normalment el país, Espanya, el govern, els envia a Àfrica per anar a desembocadors gegants on hi ha, bé, molta gent africans com du Congo o de Nigèria, Senegal, Ghana, que han de separar i cremar tots aquests residus que nosaltres generam i afecta molt negativament el seu país i, clar, la salut de les persones.
0: Per què penseu que els envien allà?
2: Perquè són països
0: subdesenvolupats.
2: Sí, subdesenvolupats, això.
0: Podeu intervenir qualsevol moment, eh?
2: Són països subdesenvolupats o de tercer món, com diríem nosaltres, que bé, no tenen tanta tecnologia com nosaltres i pues, per no tenir-ho aquí i contaminar les nostres persones...
0: Que egoistes, no?
2: Sí.
0: Que som. Vos ho imaginat mai en això, Alejo? Que tot això se n'anava allà, tot el que nosaltres utilitzem se'n va allà.
5: Sí, tenim una idea, però en Amarga, en les explicacions que m'ho va fer, m'ho va com obrir la ment per veure el que passava a Àfrica.
0: Marc?
7: És a dir, nosaltres teníem una petita idea, però no sabíem que hi havia coses tan greus com pot passar. Que nosaltres comprem un mòbil, però no sabem què hi ha darrere aquest mòbil. Que per un petit material pot haver la mort d'una persona.
0: I la mort d'una persona. Marina, la situació és greu, no?
4: Sí. Home, jo també penso que nosaltres a vegades deim que tenim moltes coses i però també hem de mirar la part de darrere i de tota la gent que s'està sacrificant perquè nosaltres podem tenir totes aquestes coses que volem.
0: I tenim massa coses, no? El que sí. Volem i molt més... Vos ha fet plantejar ara un poc el vostre dia a dia?
4: Sí.
0: Quan, vosaltres ara teniu 15, 16 anys, no?
4: Sí.
0: Quan vareu tenir el primer mòbil?
2: Bé, jo el vaig tenir en un 12, crec. Me van regalar per el meu 12
0: aniversari. I quan n'has tinguts?
2: Bé, n'he tingut dos.
0: N'has tingut dos, ja.
2: El meu primer que me varen donar i després el que tinc ara és el que utilitzava mon pare abans.
0: L'heu reciclat un poc, per a situacions així, que a la vostra edat ja anau per un segon o per un tercer mòbil i us anteriors se'n van cap allà. No? I clar, estan parlant de mòbils, però més enllà de mòbils hi ha altres aparells, o no?
5: Sí.
0: Quins?
5: Ordinadors, televisions, aparells de...
4: Geleros.
5: Sí.
0: Tot se'n va allà.
2: Sí, aparells de cuina, tot, la majoria de coses se'n van de fora.
0: I què podríem fer perquè això no passàs? Marc, de pollança me diuen que t'has d'acostar més un mòbil, un micro.
7: Jo crec que podríem mirar més per tots i, per exemple, aguantar més els nostres aparells fins que no puguin més. És a dir, hi ha molta gent que canvia un mòbil perquè la bateria no li dura el mateix que quan el va comprar nou o perquè ja no li va igual de bé que en un principi, però realment hi ha gent que ni té mòbil o gent que no pot accedir a moltes de les coses que nosaltres podem accedir. És a dir, el que faria jo és aguantar un màxim tot el que puguem per ajudar.
0: Clar, heu comentat, Marina ha dit, pot causar la mort a una persona de tercer món, d'allà on els arriba tot aquest material. I jo vos volia demanar, bueno, potser és aquesta la resposta, què és el que més vos ha impactat de lo que heu descobert amb aquest projecte en Amarga? Marc.
7: Jo m'ha impactat bastant que nosaltres vivim en un lloc molt còmode, és a dir, tenim moltes facilitats i és molt fàcil viure aquí. I si mirem més cap a lluny, com per exemple a Àfrica, hi ha nens que han de començar a fer feina des de molt joves per ajudar la família i treure endavant la família fent qualsevol feina, per qualsevol dos bés.
0: I a vegades mos queixam, eh?
7: Sí.
0: Això suposo que vos ha fet meditar molt, no? Voleu que ara en Bruno mos posi un vídeo que, si voleu explicar, no poden trobar. La gent que mos escolta, si ho cerca per internet, podria trobar aquest vídeo que vos veuran, ara ho sentiran, però si ho cerca vos podran veure.
2: Crec que està a YouTube, no sé si encara està a Instagram i crec que ja està, no?
0: Sí. Instagram d'un centre.
6: No. Ara mateix està publicat a YouTube de Médicos Mundi Mediterrània, però la setmana que ve ho llançarem a Instagram de Clara Hamel, també de Médicos Mundi, de Construye, farem una publicació compartida i també farem difusió en un punt informatiu, com que aquesta setmana hem estat treballant també l'estratègia de comunicació, una part era venir aquí a la ràdio, està ara penjat a YouTube i la setmana que ve farem un llançament a nosaltres mitjans.
0: Molt bé, ara el posam, escoltarem un missatge a través d'aquestes vies que expliquen a Marga, avisam als oients que si ho volen veure i si no la setmana que ve els arribarà segur per tota aquesta campanya i després mos seguiu contant coses. Vinga, ho escoltam.
8: Colca Pic, has vist una paret amb més responsabilitat que tu?
9: Avui presentem el nostre mural.
10: Del qual no és per veure dos segons si anar-te'n.
8: Perquè darrere hi ha una realitat molt incòmoda.
11: Vivim envoltat de publicitat, que em fa pensar que sempre necessitem més i unes conseqüències que no veiem.
9: Nou mòbil, nova oferta, nova necessitat.
10: Moltes vegades canviem de dispositiu, encara que el que tenim funcioni perfectament.
8: Comprar molt ràpid, però ni pensam en el que hi ha darrere.
11: Perquè el problema no és la tecnologia, és el consum excessiu.
9: Tot el que no veiem és molt dur.
10: Per la fabricació d'aquests aparells es necessiten minerals com el cobalt o el liti.
8: Moltes persones treballen en mines en condicions molt dures per extreure'ls.
10: Explotació, contaminació, sous baixos i falta de seguretat. I tot això perquè nosaltres puguem consumir cada vegada més.
8: Quan deixem d'utilitzar aquests aparells, el problema continua.
10: Molts residus electrònics acaben a països amb poca legislació sobre reciclatge.
8: Contaminen el medi ambient i afecten la salut de moltes persones.
10: Són conseqüències que moltes vegades no veiem, però existeixen i passen dia a dia.
9: Vine, Emma, anem a fer-nos una foto per pujar-la a les xarxes.
8: Però, en sèrio, vos estic fent una foto? Que és que no ho entès un missatge. Això no és només un mural perquè quedi bé una història. Representa persones explotades, contaminació i conseqüències que moltes vegades ignoram i passen cada dia en les nostres vides.
10: Moltes vegades mirem imatges, però no el que realment significa i ens volen transmetre.
0: Va, ara hem de dir que vos hem de veure també fent aquest vídeo, hem de veure aquest vídeo, em podreu explicar, idò, un mural està acabat i on se pot veure aquest mural?
4: Un mural sí, està a l'institut, just davant de la porta.
0: De fora, és a dir, passant sí, per de fora, sí, sí, veurem a la façana. Veure.
4: I està just a la paret de fora.
0: I fins quan estarà?
4: Pues no sé, fins que
0: aguanti.
7: Fins que se'n vagi la pintura.
0: Fins que no hi ha previsió, bé, divendres potser plourà un poquet, però ara fa bon temps, eh? És a dir, que també poden dir la gent que se passegi i vengui a veure un mural, més que també veure un vídeo, veure un mural allà en directe, eh? I in situ. Bé, un mural ho heu explicat un poc, en el principi, com ho vareu fer, però bé, conta'm més coses, que heu tardat en fer aquest mural, Xander?
2: Bé, un mural en Sat, un pintor, l'artista que va venir a fer-ho.
0: Qui és?
2: És un activista urbà que ha estat a diverses ciutats, crec, i fa com graffiti a les parets, però no només per fer-ho, però per conscienciar la gent.
0: Missatges.
2: Sí, missatges darrere. I bé, crec que ho vàrem acabar la setmana passada, potser, i bé, crec que havia estat dues o tres setmanes allà, i perquè el mural és bastant gran, tapa com tota la part d'una façana de l'institut, i bé, sí, si vols ho puc explicar un
0: clar,
2: poc.
0: Clar, que sí.
2: Bé, bàsicament, al mig del mural hi ha una persona aguantant un mòbil, i a la part esquerra hi ha tota la part darrere de producció, és com molt brut, hi ha una persona treballant en una, agafant minerals per fer mòbils, hi ha excavadores en el fons, hi ha com senyals que diuen, no me'n record què diuen, però bé, això és la part com negativa, i a la part dreta és com la part més colorida, és anar a comprar aquests mòbils, ordenadors...
0: Consumir-me.
2: Sí. És com ho hem fet per representar el contrast que hi ha entre anar a comprar, la facilitat que hi ha anant a comprar els mòbils i la dificultat que hi ha fabricant-les o agafant els materials per fer-les.
0: Lo d'aquí i lo del tercer món, no?
2: Sí.
0: Aquest contrast tan gros. I hem d'anar a veure aquest mural, hem de veure aquest vídeo. Conteu-me un poc també quines reaccions esperau que tingui la gent quan vegi un mural.
7: Nosaltres volem conscienciar perquè la gent se'n doni compte d'això, de què és el que passa a altres llocs perquè nosaltres puguem tenir aquest mòbil i que la gent pugui ser més responsable amb aquest tema i això.
0: Vosaltres heu fet qualque canvi dels vostres hàbits de dia a dia, Alejo, després d'aquest projecte?
5: Sí, bueno, jo per la meva part ja estic com més conscienciat, però encara físicament no he fet res.
0: Clar, està o està la societat molt enganxada. Aquí s'ha de fer molta feina, no?
2: Sí, jo per la meva part tampoc he canviat res de la meva vida. Estic més conscienciat i tinc més coneixement sobre el que passa, però encara no he canviat res.
0: Marina?
4: Jo tampoc he canviat res. Sé ara el que hi ha darrere i d'on ve tot, perquè abans com que quan no saps res, pues te dona igual anar a comprar i bueno, pues estàs contenta perquè tens alguna cosa nou o el que ha sortit darrer o qualsevol cosa, però quan saps d'on ve i tot el que hi ha darrere, pues estàs més conscienciada.
0: Clar, tot això que no sabíeu, eh? I les xarxes les utilitzeu molt vosaltres.
7: Sí.
0: Quina xarxa sou? De TikTok?
7: Instagram, TikTok.
0: Facebook, no?
7: No.
0: Això de la nostra generació. Bé, penseu que les empreses tecnològiques o fabricants tenen responsabilitats davant d'aquesta problemàtica?
7: Sí, en tenen moltes, ja que moltes d'elles fan productes d'una qualitat que podríem fer de millor qualitat i no ho fan aposta perquè el producte s'espanyi més ràpid i haguem de comprar un nou.
6: Obsolescència programada, que se diu aquest terme, no? Com aquest fet, no?, de que les empreses fabriquen aparells electrònics ja amb una obsolescència que està programada perquè en 2 anys el tinguis que canviar.
0: En 2 anys.
6: Que és una pràctica que s'ha demostrat, no?, i de fet la Unió Europea ha impulsat també una llei per combatir l'obsolescència programada, no? Però al final també l'aplicació d'aquesta llei, les aplicacions sempre són lentes, però amb aquest objectiu de prohibir l'obsolescència programada per part de les empreses i que fomentin la reparació, que aquí concretament, no? Països com Espanya és difícil reparar, no? No és barato, les empreses com que t'enfoquen a tot el contrari, precisament, no?
0: Comprem-ne de nou.
6: Sí, i és una pràctica...
0: Que surt de comprar-ne de nou, ja t'ho diuen.
6: Exacte, no? Sí, exacte. I és una pràctica que s'ha demostrat que fan les empreses, no? Com a tàctica de màrqueting.
0: Clar, és que parlant de 2 anys, és que en 2 anys una televisió, una gelera, i abans te duraven 20 anys les geleres, això ara tenen aquesta data de caducitat, com dèiem, no?
6: Sí, de la bateria, no? Com coses molt usuals que mos passen, però és que se t'espanya la bateria, la memòria, que a vegades també és una part de l'obsolescència programada, no? Tenir la tecnologia suficient perquè tinguin un mòbil, els aparells electrònics, una memòria RAM àmplia, perquè te la fan en més reduïda, perquè te salti d'aquí un parell d'anys una actualització de no tens suficient memòria per actualitzar el teu mòbil o no tens suficient memòria per baixar-te aquesta aplicació. Aplicacions que a vegades necessites perquè tens que necessitar una aplicació per un banc, per demanar si tens un metge...
0: Sí, ara també tot va per aquí.
6: Sí, i per això necessites memòria, no? Llavors és una pràctica també de l'obsolescència programada, no? Haver de comprar un mòbil perquè no te deixa instal·lar aplicacions, per exemple.
0: I les bateries, que no sé qui ho ha dit abans, Marc, la bateria o meu mateix, tot el dia l'he de tenir connectat que la bateria tot d'una se t'espanyen. I de les empreses tecnològiques tenen, com dèiem, moltíssima responsabilitat i les administracions. Bé, na Marga ha comentat el tema de la llei, però què podrien fer les administracions que no fan?
2: Crec que tots sabem que les empreses només volen dobbers, això ho sabem tots, i per molt que hi hagi lleis, com ha dit na Marga, que està intentant impulsar l'Unió Europea, crec que per molt que s'introduesquin, les empreses seguiran fent el mateix amb l'obsolescència programada i això. I bé, des de l'administració, no sé com es podrien fer, perquè estem intentant conscienciar tota la gent i tot això, però és que per molt que ho facem nosaltres, no crec que mos facin molt de cas, encara que és la nostra il·lusió que mos facin cas, que canviï. Crec que no, per molt que hagin fet un mural, per molt que hagin fet un vídeo, molta gent no mos farà molt de cas.
0: Marga, què en penses?
6: Bueno, jo crec que des de les administracions públiques se poden fer bastantes actuacions. Una d'elles és promoure, no?, lleis que prohibesquin l'obsolescència programada o que obliguin a les empreses a tenir pràctiques ètiques i que no vulnerin drets humans. I a nivell local, per exemple, algo senzill i bàsic, no? Pues que des de l'Ajuntament se facin tallers d'arreglar aparells electrònics. La Fundació de Xaies, per exemple, en fa bastants, de forma gratuïta, que una vegada només, una vegada cada 15 dies, hi ha algun lloc on tu puguis anar i arreglar el teu mòbil, arreglar qualsevol tipus d'aparell electrònic. Però bueno, pues això seria una petita acció que pot fomentar, no?, que les persones, a més de canviar el mòbil tan constantment, puguin allargar la vida útil dels aparells electrònics, no? Evidentment, tota la part de sensibilització que també pot promoure l'Ajuntament i la compra pública responsable, també, no? Una part fonamental de les administracions és que almenys els aparells electrònics que se comprin des de l'administració que siguin aparells electrònics ètics, no? Hi ha iniciatives, Fairphone, jo per exemple conec, que és una empresa que treballa, no?, en la producció de mòbils, assegurant que, per exemple, metalls i minerals no venguin de zones de conflicte armat, no? Minerals de sang o minerals en conflicte, que normalment també se coneixen, que són tots aquells minerals que saben que hi ha vinca en conflictes armats, no? Com han dit, no?, darrere un mòbils moltes vegades hi ha la mort de persones, i la gran majoria té que veure amb un mineral de sang, en l'extracció d'aquests recursos que són limitats en un planeta, no són infinits, com combustibles fòssils també, i això està generant també a nivell geopolític pues, conflictes armats, no? I per exemple pues, hi ha aquest tipus d'iniciatives de producció d'aparells electrònics sense que hi hagi, no?, vulneració de drets humans. Però bueno, pues, la compra pública responsable, per exemple, pot ser també un eix clau de les administracions per promoure bueno, això, no?, com per evitar la vulneració de drets humans en el món.
0: Penseu que som una societat molt consumista.
7: Massa i tot.
0: Massa. Sí? Tots de fan així amb el cap, sí. No? Bé, supos que estàu molt satisfet d'haver participat en aquest projecte, que ha estat una bona experiència, no?
7: Sí.
0: Aquest projecte, a l'assignatura de valors ètics, jo no sé si aniràs a altres centres, o ells també... Ara, fent aquesta convidada, que altres centres passin a veure aquest mural i a conèixer la feina que heu fet. No sé si està programat.
7: No està programat, però animam a tothom que vulgui venir que passi per l'institut i vegi el nostre projecte.
0: Vosaltres ara, amb amics que teniu d'altres llocs que no han fet aquest projecte, els hi comentareu quan els apageu un mòbil a la mà, els hi fareu arribar tota aquesta informació?
4: Jo crec que la gent de la nostra edat, sobretot, no és conscient de tot el que hi ha darrere, però quan vas creixent te vas donant compte i, per exemple, jo, quan la Marga mos va explicar tot i tot, jo no, o sigui, jo hi sabia algo perquè sempre mos diuen que pues, hi ha gent que es... fa moltes hores treballant i tot, però no hi sabia que havia tant de perill i tantes
0: greu,
4: hores.
0: No?
4: Sí. I pues, jo sí, en plan, soc partidària de dir-li a la gent que pues, tot el que passa i que es consciencin i pensin per ells també.
0: Clar. Alejo.
5: El mateix que ha dit la Marina, que nosaltres intentarem sempre comunicar el que hem après en la Marga amb els nostres companys i amics.
0: Molt bé. Voleu afegir qualque cosa que no hi hem comentat de tota aquesta feinada que heu fet? Ara pensen... No? Bé, vendran companys de la setmana que ve, que mos han de fer? Han fet un rap?
6: Sí. Els alumnes de quart B han fet un rap. Ells han treballat un cicle de producció de l'alimentació, perquè a cada curs treballem un cicle diferent, no? Ells han fet aparells electrònics, quart B ha fet alimentació i quart C ha fet la producció de roba. Mantenguem també una mica que per la producció d'aquests objectes, no?, o l'aliment és algo molt quotidià que utilitzem cada dia, no?, cada dia molt vestim, cada dia menjam i cada dia utilitzem aparells electrònics, no?, i aquest va ser l'enfoc que van tenir des de Medicus Mundis també per dir, bueno, les accions que fem diàriament tenen un impacte a altres llocs del món, no?, de formes molt diferents. I sí que encara que la producció d'un aparell electrònic, d'una peça de roba o d'aliment sigui evidentment diferent, no? Veiem que sí que els impactes són similars, no? Les tres maneres de produir contaminen la terra, contaminen l'aigua, contaminen també, produeixen gasos d'efecte hivernacle i contribueixen a la crisi climàtica i també tenen impactes socials, no?, cap a les persones, condicions laborals que s'ha comentat pues deplorables, no? En desplaçament forçat també de comunitats, llavors bueno, veiem unes pràctiques que són similars i al final ho assumim també pues, en un model de producció globalitzat, capitalista, no?, que premia també un benefici econòmic per damunt també de bueno, els drets humans bàsics, no?, i la vida del planeta i de les persones i la seva salut. Llavors, amb aquest enfoc, han treballat un cicle a cada grup, també amb aquest objectiu de que és vera que cada grup s'enfoca a un cicle concret, però també que puguin escoltar els altres companys de veient, ei, que això no només passa per papers electrònics, que els nostres companys de quart B han fet un rap sobre alimentació i també estan reivindicant, no, les mateixes injustícies que reivindicant nosaltres, no? I el mateix en quart C que ha fet la roba, una mica de que se puguin retroalimentar. Clar. I que vegin que també és algo estructural i no només de dos aparells electrònics en concret, no?
0: Ja s'ha fet aquesta feina de posar-ho en comú?
6: No, ara, bueno, ara a través d'aquesta estratègia de comunicació, no, és una mica aquest objectiu d'aquestes setmanes, no, de quart bé, van dir també que passarien per les classes, explicar un rap, bueno, vosaltres també no sé si al final ho fareu, però també vareu dir que faríeu una explicació en el centre, com a que cada grup ha donat a conèixer el producte aquest final, no, a través d'un mural, d'un rap. I sí que justament en aquesta classe li vàrem dir que farien directament un mural, però les altres classes li donàvem a triar. També un mural, com que logísticament era molta feina, pues va ser difícil, no?, donar-los a triar, però normalment a les altres classes li donàvem a triar entre diverses opcions artístiques, no?, com és una cançó de rap, fer un vídeo o fer un fanzine, que són diferents opcions que donàvem a triar, com a expressió artística també d'aquestes problemàtiques, no? Perquè jo al final, no, vaig a les sessions, li explico aquesta part de teoria, però bueno, la teoria al final no arriba tant a lo millor com un mural o com una cançó de rap, no? I també era una estratègia de socialitzar com altres eines de sensibilització diferents a la classe magistral típica, no? I com a través d'un mural o a través d'una cançó de rap podem arribar d'altres maneres també a la societat, no? I com, bueno, pues com donar eines també als joves de que, bueno, que poden utilitzar la cançó, poden utilitzar la música o l'art com a humoral per com a forma de sensibilitzar, no? I això també era un eix transversal també d'un projecte de utilitzar art com forma de transformació, no? Llavors, bueno, pues la setmana que ve vendrem amb un de quart B, que han fet una cançó de rap sobre la promoció d'un producte local.
0: Molt encantant, imagina.
6: Bueno, l'han gravada.
0: Ah, l'han gravada?
6: Sí, i vos passarem també.
0: Bé, a lo millor així tècnicament se sentirà millor, eh? Si la tenen gravada la posarem.
6: Exacte.
0: I mos contaran tot el procés. Menys ho fan tan bé com vosaltres, eh? Perquè heu xerrat molt bé. Jo crec que pots estar satisfeta d'aquest grup, eh?
1: Sí, se m'ha caigut la bava, ho han explicat tot superbé, ja estic molt orgullosa d'ells, de la seva implicació, d'així com ho han fet. I bé, dir que aquest projecte té una continuació l'any que ve, el curs que ve també el farem, està previst per 2 anys, i també volia remarcar com és importància de que hi hagi darrere aquest projecte finançament públic, no? Perquè a vegades instituts estem un poc limitats, i a veure que, pues, que venguin entitats i persones com la Marga amb moltes ganes també de participar i que hi hagi un finançament públic, tot això ajuda que puguem fer totes aquestes accions.
0: I tan sorprès aquests joves, Marga? És que jo els he trobat molt madurs i que ho xerran molt bé i que vos ha arribat molt aquest missatge.
6: Pues la veritat que sí, estic molt contenta amb vosaltres, l'alumnat de Clara Hamel. Les comprensions no estan bé, però és veritat que estic molt contenta justament amb vies Clara Hamel i sobretot per la implicació que ha tingut l'alumnat, tant amb aquesta classe, amb un mural i amb un vídeo, com amb un rap, com amb un fanzine, no? Com m'ha sorprès gratament també de... Ostres, per tant, a tot el guió que van fer en el vídeo, jo no vaig ajudar ni amb una paraula, ho van fer tot ells, no? I elles, i el mateix també la cançó de rap, no? En un moment van fer també la composició de la lletra, i sí que estic contenta de dir, ostres, pues m'han escoltat, no? Perquè a vegades tu fas un taller, fas una xerrada i mai saps que queda, si realment les has arribat o no, si ha conscienciat o no, i sí que és veritat que la sensibilització és algo que no vos l'impacta. I aquí sí que estic contenta perquè veig realment, pues, amb tot el que aporten i xerren, no? De dir, ostres, pues, bueno, pues sí que arriba un missatge, no? I sí que les veig implicats, i això, pues, bueno, pues és una gratitud per les persones que m'han dedicat a l'educació, perquè dius, bueno, pues moltes vegades també, no, se xerra últimament, no, que joves avui en dia, no estan conscienciats i com se critica molt a la joventut, passen de tot, sí. I realment dius, ostres, pues no estan així, jo sempre ho defenso, pues jo vaig a les aules i responen, tenen una visió crítica, són sensibles a això, no? A la vulneració de drets humans i com que remarco una mica de, bueno, hi ha esperança a la joventut, no tot està perdut.
0: No, mare, has dit que l'any que ve continuarà, però ja no seran vells, perquè ells acaben la seva etapa, Clara Hamel en guanya, si tot va bé.
1: Exacte. Nosaltres tenim fins quart d'ESO i els projectes que us qui veu farem amb els alumnes que un guany fa tercer d'ESO. Per tant, és important la setmana que ve que bé, farem com una estratègia de campanya, aniran a xerrar per les altres aules, que ells mateixos expliquin en els de tercer, no? Un curs més, el que faran, el que, no? Com que els hi donen així unes nocions i bé, moltes ganes també del curs que ve.
0: Clar que sí. I de bé, vosaltres acabeu una etapa a l'Institut Clara Hamel. Vos queda poquet, eh?
2: Sí, dues setmanes.
0: Dues setmanetes i ja teniu clar què fareu l'any que ve.
4: Sí.
0: Sí? Què fareu? Me vols dir que heu dit tant sí, Alejo?
5: U físico-esportiu.
0: U físico-esportiu, molt bé, que té un exitazo, eh?
7: Sí. Jo també intentaré entrar
0: també?
7: A Pollença.
0: A Pollença.
2: Jo faré batxillerat.
0: Te'n vas a Pollença.
2: Bé, o Pollença o a Palma, encara més.
0: Encara no està.
2: Sí, he de veure un parell de coses encara.
0: Un parell d'opcions. I la Marina?
4: Jo també, batxillerat.
0: A Pollença?
4: Sí.
0: I de bo juntareu amb un de Pollença, sí. Que cada vegada feia més amics. Molt bé, i de moltíssima sort, que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver-ho explicat tan bé. I si voleu fer una darrera ronda, que si voleu dir qualque cosa, la gent que mos escolta, mem.
2: Bé, moltes gràcies per escoltar-nos, per la vostra atenció i bé, si voleu venir a veure un mural, està a l'IES Clara Hamel, en un carrer Roja de Flor, i bé, vos animam a venir a veure'l i veure si canviau un parell dels vostres hàbits, a veure si ha funcionat per alguna
0: cosa. Molt bé, Marina, vol dir alguna cosa que te vegi?
4: És el mateix que està tothom convidat, que pot venir quan vulguin a veure'l-lo. Que ha quedat molt bé.
0: Que ha quedat molt bé.
7: Això, que volíem conscienciar i és el que hem intentat fer i esperam que funcioni i que tothom està convidat a veure-lo.
0: Alejo, des de fora, si anem passejant per un carrer, perquè anem en cap vespre, l'institut està tancat, ho veurem?
5: Sí, sí, sí.
0: Sabeu bé?
5: Sí,
0: no hi ha excusa.
5: Fa com 10 metres d'ample, un mural, i ho podran veure sempre.
0: Beníssim. I de no hi ha excusa, hem de passar per l'Institut Clara Hamel a veure aquest mural. I així mos ho han explicat quatre alumnes avui de quart any, representació de tot el grup. Han tingut na Marina Moreno, Marta Rassa, en Xander Santana, en Alejo Mallada. Han hagut acompanyats de la professora de valors ètics, na Mà Villalonga, i hem escoltat en Margalida Ferrer, coordinadora a les Illes Balears d'Educació per a la Justícia de Mèdicos Mundi Mediterrani. Moltes gràcies a tots.
7: Gràcies.
4: Gràcies.
12: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes. Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
13: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Molt bé, mig bon dia. De continuem aquí en directe en Ràdio Pollença, aquesta vegada des d'Esport, i tenim, com cada dijous, la Junaina Campomar, regidora de Humoll, delegada de el Parc de Pollença. Com estàs, Junaina? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia a tots. Molt bé, Jaume.
0: Beníssim. Crec que te sento un poc malament.
1: Sí? Espera, no se sent bé? Ara?
0: El micro de Junaina no està apagat.
2: Que miedo.
0: Un segon, que hi ha un petit problema tècnic. Sí, t'he canviat.
1: Bon dia a tothom.
0: Mos tornem presentant, exacte, ja mos hem presentat. Bon dia a tothom. Junaina, venim a xerrar d'actualitat d'aquí d'Esport de Pollença.
1: Sí, molt bé, ja m'estic contenta que siguis aquí amb nosaltres.
0: Sí, moltes gràcies. A més, m'estrenen tu aquí
1: m'estrenen,
0: a
1: Espanya. Ben estrenat i molt bé, molt bé.
0: Moltes gràcies. Com saps si t'apareix per el tema de... Que després, com hem comentat, tindrem en Sebastià Sansó, que mos explicarà amb més deteniment, per si vols comentar qualque cosa d'EMSER, d'això de la recollida de residus que ara tenim en marxa.
1: Bé, la veritat és que EMSER, l'Ajuntament, mitjançant EMSER, han fet una passa molt grossa endavant un nou model de recollida de residus, que en el qual invertirem més de 2,5 milions d'euros i quasi 3, diguem, entre esperam, i bé, camions, contenedors, recollida de matèria orgànica. I bé, el que ha començat ara un poc és aquesta recollida de matèria orgànica en un porta a porta, en un centre de Pollença, llavors hi ha porta a porta, tot un municipi, tot en un nucli de Pollença on tenim porta a porta, i que bé, començarà dia 15 i que per això ara estan destruint aquests cubells, aquests poals, per facilitar de qualque manera aquesta nova distribució. Hi ha una reorganització de dies, de recollida, i lo important és que la gent s'estudiï bé quin dia és, quina fracció han de treure, quin dia han de treure envasos, quin dia han de treure vidre, quin dia han de treure rebuig. Clar, ara, rebuig serà molt poc dies, en canvi matèria orgànica és una passa important, la matèria orgànica és important. Després, de totes maneres, també, la setmana que ve dilluns, també començàvem la recollida de matèria orgànica també diguem, establiments singulars, o sigui, ja se feia això a grans productors, com eren hotels, fa 3 anys que se fa, hotels i grans supermercats, i ara se farà pues, a tots els comerços i a tots els bars i restaurants. Ara començarem per un nucli de Pollença i també ho estendran més endavant en Humoll. I bé, esperant que... Sempre un canvi es costa una mica, però hi ha molt ambient, i si anau a la taverna, que és allà on reparteixen aquest poals, bé, veureu que moltes ganes de saber, la gent moltes ganes de saber com funcionarà aquest temps. I per tant, moltes gràcies a tothom per la seva col·laboració.
0: Sí, i si t'apareix recordant també que avui a les 6:30 hi ha una sessió informativa en la sala de plens de Pollença, perquè si vulgui costar amb aquesta campanya de Visc Pollença.
1: Sí, la veritat és que hi ha una... obrint les portes perquè la gent que tingui dubtes, perquè tothom pugui comentar les seves suggerències, les seves... Bé, en fi, de qualque manera d'una forma més pausada, perquè és vera que la gent quan va recollir cubells demana informació, però sí que és vera que hi ha molt gent que espera i a vegades també no tens temps de demanar, o quan arribes a casa teva tens altres dubtes. Per tant, convidam a que tothom que vulgui aclariments, que tingui suggeriments, en fi, que s'acosti avui cap vespre a la sala de plens de l'Ajuntament.
0: Sí, després hi ha un altre dia 9 que la setmana que ve.
1: Sí, dia 9 se fa de matí, hem fet un nou cap vespre a les 6:30 per facilitar a la gent que fa feina o que per motius que sigui no pot, i l'altra sessió se farà de matí precisament per també gent que no pot anar al cap vespre que pugui venir. Per tant, teniu en compte avui, dia 4, avui, cap vespre a 6:30, i dia 9, crec que és a les 11 de matí, també a la sala de plots, que també està obert per tothom que pugui venir a l'Ajuntament i aclarir dubtes sobre aquest nou model de recollida de fens que estan posant en marxa a Pollença.
0: Molt bé, i doncs si t'apareix anant per temes ara directament ja d'actualitat d'aquí d'Esport.
1: Exacte.
0: Xerrarem del Mercadet Nocturn, que ha començat ara aquests dies i això. Que...
1: Bé, és un tema que cada any se fa i jo crec que és important, és una manera també de dinamitzar... diguem un poc el que és un passeig, el que és les nostres persones que ens visiten, també acostar un poc l'artesania, diguem, a nos visitants i també a nos residents, i bé, de qualque manera també dona dinamisme en aquests vespres que fa bon passejar per un nostre passeig, i que bé, ara hem d'aprofitar un poc que encara fa fresca, no?, per passejar el vespre.
0: Trobes que fa fresca?
1: El vespre, ara de dia encara no, però el vespre és vera que encara no tenim aquella calorada. temporada. Per tant, convidar que són o dimarts a vespre, o dijous a vespre i o divendres. I bé, a convidar tothom a visitar aquest mercat nocturn d'Omoll.
0: Molt bé, i tema piscina, per exemple, nosaltres ho hem anat dient aquesta setmana.
1: Sí, bé, jo crec que com a delegada estem contents que al final s'hagin subsanat tots els problemes que han patit a la piscina d'Omoll des de que vàrem arribar, que bueno, ja vàrem haver de canviar la teulada, després s'havia de fer feina en la climatització, i després la darrera obra que vàrem haver de fer, aquesta que ara ha provocat aquests mesos d'aturada, és un forjat que se va trobar, que el forjat de la piscina estava molt malament. Per tant, també se va haver d'accelerar aquestes obres, donar aquí l'enhorabona també a l'àrea d'esports per agilitar totes aquestes qüestions, perquè realment aquí no només la piscina, però el que és tot el poliesportiu d'Omoll és un centre neuràlgic de mort. En el final, quan aquesta legislatura que han pogut obrir també el bar d'Omoll, aquest és un centre que tot el que vivim en Omoll el veiem com un centre importantíssim, no? Quan se va haver de tancar durant la Covid i va estar tancat des d'aquell moment fins que se va tornar a reobrir, la veritat és que la gent li feia molta falta. És un lloc on els al·lots també poden jugar, poden esperar que surti la gent de les activitats que faci. És un lloc molt agradable i, per tant, també la piscina també és un factor més de que també estigui en condicions. O sigui que nosaltres el que esperàvem és que ara ja amb aquesta nova, ja tots els problemes que tenia la piscina s'hagin solucionat. Content que s'hagi obert, i ara ja prets se donaran a conèixer tots els cursets d'estiu que se puguin fer, i que aquest hivern, de qualque manera, tots aquests cursos d'hivern tan esperats per molta gent de Pollença, perquè la piscina és coberta, per tant, al final hi ha molta gent que la disfruta, que enguany la poden gaudir sense incidències, però de qualque manera.
0: Sense cap incidència.
1: Exacte.
0: Si t'aparé a recordar amb els horaris d'obertura de la piscina d'esport de Pollença, que és de dilluns a divendres de 7 de matí a 9 de cap vespre, dissabtes de 8 a 1 i de 4 a 8, és diumenges i festius, romandrà tancada. No?
1: Sí, sí, exacte.
0: Si t'aparé, passam un altre tema, sí. d'actualitat, un segon. Sí, per exemple, aquesta reunió que vareu tenir en Escut Nàutic, de que hi havia entitats, ajuntament, que va venir el Consell i va venir el president Gerard Calmés.
1: Tenim, la veritat és que tenim un teixit, diguem, social i cívic fort en el nostre municipi. Per tant, totes aquestes entitats, que no vull deixar-me ningú, però bé, si vendeix qualcú, supos que també que són l'Associació Hotelera Pollencina, l'Associació de Veïns d'Omoll, després, de qualque manera, era també l'Associació de Cases Vacacionals, o Real Club Nàutic, en fi, també hi va venir una associació amb teixit empresarial i comercial, Bren, i també, de qualque manera, una nova associació que també que s'ha molt poc que s'ha gestada, que és la d'Upolígono, que també era. Bé, totes aquestes associacions, també, i jo entenc que és la seva feina, no?, d'interpel·lar un poc tant a nosaltres, a totes les administracions, en aquest cas, l'administració local, a l'Ajuntament, pues posar, diguem, damunt la taula mancances, demandes, projectes de futur, quins són els plans de futur, etcètera, no? I en aquesta vegada, pues, varen aprofitar per convidar el Consell Insular de Mallorca, i que va venir el seu president,
0: en Llorenç
1: Calmés, amb un conseller, en Ginart, de tema de turisme, i que jo crec que bé, al final va ser una, jo crec que va ser una fructífica, una reunió on tots varen per expressar les seves demandes, allà on també cada administració, en aquest cas l'administració local i l'administració insular, també varen per donar resposta a les qüestions que podrien donar resposta, les altres també ens van comprometre també a estudiar-les, i jo crec que aquest feedback, per dir-ho de qualque manera, és positiu. De totes maneres, jo vull recordar que aquesta interpel·lació entre les associacions, diguem, locals i l'Ajuntament és constant. d'una forma bilateral o d'una forma conjunta, vull dir que no és una cosa nova, no és una cosa excepcional, però sí que és vera que estem en continu, i jo crec que hi ha una relació de respecte mutu, evidentment que tothom legítimament fa les seves demandes, però que hi ha molt de respecte i molt bona predisposició per totes les bandes. Però bé, aquest fet també de que vengui una altra administració supramunicipal i que també pots parlar d'altres projectes i altres competències, jo crec que va ser molt positiu, i bé, esperant que després puguem fer valoracions ja més endavant de coses que se puguin dur a terme. Però bé, jo crec que en general no se va arribar a cap acord concret, sinó que de qualque manera tots vàrem posar damunt la taula qüestions que creuen que s'han d'estudiar en el futur, que mos han de posar les piles tots i que de qualque manera tots han de col·laborar.
0: Molt bé, anem per un altre tema, doncs, si vols. Ahir vàrem tenir la tertúlia política, tu no vares assistir, Estefi.
1: Sí.
0: Vàrem parlar d'un dels temes estrelles que havia estat des de la setmana anterior, com a darrer dijous de mes, i que era el tema de Sibavi, que sí. A més se va aprovar per unanimitat. Què me'n pots contar?
1: No, la veritat és que és un projecte que té consens entre tots els grups municipals. Jo crec que això és positiu. Aquest solar de Gomà, que és fruit, va gràcies a una llei que se va aprovar en el govern balear, pues s'ha pogut, era una zona verda, i s'ha pogut transformar una part, diguem, en un sòl urbà per poder fer habitatges públics. Jo crec que això és important. Aquest acord entre l'Ajuntament i l'IBAVI ha estat constant. Jo crec que també hi ha hagut molt bona predisposició de les dues parts, i que se faran 28 habitatges públics. Això crec que és important. 3 se cediran a l'Ajuntament per qüestió de reallotjament, de qüestions imperatius,
0: temes socials,
1: i la resta els gestionarà IBAVI, diguem, de qualque manera, pues, amb les mateixes regles que gestiona, diguem, com que la resta d'habitatges públics. Jo vull recordar que gràcies a la legislatura passada tota la construcció d'habitatges públics que se fan a nivell de govern balear ja se fan en règim de lloguer. Això gràcies també a impulsar polítiques de que nosaltres, i jo com a partit d'esquerres, vull dir que jo hi vaig participar i considero que és una bona iniciativa, que tota la inversió que fa, diguem, el govern balear en tema d'habitatge, inclús també administracions locals s'hi fa, però majoritàriament és la del govern balear, en el final sigui en règim de lloguer. Per què? Perquè mos han trobat, i això, que en el seu temps se varen fer molt d'habitatges públics, que se varen vendre, i que després no diria que se va especular, però molta gent que va comprar a preu, després aquests habitatges varen passar pràcticament a habitatges lliures. No? També és vera que quan se va dir que tots havien de ser de lloguer, també se va fer que hi ha la possibilitat de que qualsevol habitatge que en un seu moment se fes d'habitatge públic, hi ha un tema, diguem, que el govern pot reclamar tenir la propietat d'aquest habitatge i seguir conservar-lo com a habitatge públic. Jo crec que això són avanços, i ara també és important aquesta petita passa, que ja sabem que no solventa tot el problema que té d'habitatge, la demanda d'habitatge que té el nostre municipi. I després també aquí també hi ha un acord entre quin és la... ho tens, no?, d'haver residit en el nostre poble. Hi ha un mínim de 5 anys, que és per norma que té l'IBAVI, i després deixa un poc en el marge en els ajuntaments a que decideixin. Bé, s'han posat 10 anys, a nosaltres crec que quasi tots els grups municipals, i penso que tots, perquè així ho vàrem manifestar, molts hagués agradat que aquests 10 anys no haguessin estat consecutius, perquè malauradament hi ha molta gent que se n'ha hagut d'anar a viure a un altre municipi un any, dos, tres, o inclús que ara hi viu, i això, diguem, li perjudica, no? Però, bé, això és un tema que té l'IBAVI, és un problema administratiu tècnic que té, que per ara diu que no pot gestionar que els anys no siguin consecutius. Nosaltres esperem que quan aquests habitatges en el final estiguin fets, perquè ara és la primera passa de que cedim tot el solar definitivament, per tant l'IBAVI ja pot fer el projecte, ja pot començar la seva execució, que s'aproveu que serà millor l'any 2028 quan estiguin acabats, esperen que potser quan hagin acabat i se posin en marxa aquest, hagin resolt aquest govern balear o l'Ibàvia hagin resolt aquesta i se pugui fer un canvi. Però bé, fins ara l'acord municipal va ser de 10 anys i consecutius per aquest motiu que he dit. Però bé, jo crec que al final és una bona notícia, tot el que sigui habitatge públic crec que és una bona notícia, i que Pollença hi col·labori, hi participi i hagi fet l'Ajuntament aquesta sessió, crec que és molt positiu.
0: Junai, aquest dimarts passat ens vam visitar en Marta, en Júlia, en Llovera i en Jaume Cabot, que són les àguiles d'aquest diumenge, que per si que no havia d'arribar, però ja és diumenge del sí. Corpus, i ballaran les àguiles i Sant Joan Cabot. Que trobes? Són molt, però són d'Humalla.
1: Sí, jo estic contenta de que vagis esmentat, perquè és un orgull, jo crec que per tots els molleros i molleres, no? Que al final també ja saben que hi ha hagut altres anys, no? Que hi ha hagut gent d'Humoll, que hi ha moltes, tant d'altres càrrecs, no? D'altres. Però bé, enguany també la gent ho ha de saber, les dues àguiles i en Joan Palós, la Marta, la Júlia i en Jaume, són molleros, i per tant jo crec que com a vegada també vull convidar a tothom a anar a veure aquestes àguiles enguany, perquè també de qualque manera és una part petita, una part nostra, sempre ho és, però que a vegades me'n fa peresa, no? Anar a Pollença perquè trobem allò, bé, enguany jo crec que tenim un motiu més que
0: més suficient, que suficient sí.
1: Per anar a veure, i jo donar les gràcies perquè bé, és vera que això s'organitza, és una festa, diguem, religiosa, que el que fa l'Ajuntament és col·laborar, i jo crec que hem de col·laborar perquè en el final és una tradició.
0: És una tradició.
1: És una tradició, i jo crec que l'Ajuntament col·labora perquè és una tradició molt important, molt arrelada en el nostre poble. Però aquí també hi ha una feina de les famílies molt important que hi participen, sobretot la família, en aquest cas és una que s'ha hagut de carretar, la família de les Àguiles, perquè hi ha tota aquesta recollida de joies, es veure que Colònia hi participa, després hi ha un munt de dones que fan de cosidores.
0: Les cosidores, molt les cosidores
1: important. És molt important, i que per tant jo crec que, no sé, és una festa que al final després hi ha la que es pentina, perquè també heu pentinat també.
0: També en varen xerrar.
1: També hi ha les persones que els ensenyen a ballar, que també és tot un... Hi ha gent que hi dedica moltíssimes hores, bé, la vestimenta, i moltíssim temps a preservar aquesta tradició nostra, i independentment de que sigui religiosa, sinó per l'estimació que se té en
0: cultural, això són...
1: I donar les gràcies també a aquests joves que també volen participar d'aquesta tradició. Bé, jo convidar tothom diumenge, perquè han de veure aquestes dues molleres i aquest mollero...
0: Han de tornar a veure les àguiles.
1: Han de veure bé les àguiles, sí.
0: Exacte. Tens més temes, tu, que tinguis preparats o alguna cosa? Perquè jo havia apuntat només
1: aquest... Bé, jo també... És a dir, hi ha un tema que de qualque manera, vaig veure una notícia que era que ha nascut com una espècie d'aliança de diferents entitats per preservar de qualque manera una full de ruta davant les crisis de territori, tant de mar com de terra, a on participa Real Marines, sí. I que de qualque manera jo crec que també els hem de donar l'enhorabona, perquè que és sempre aquest impuls de fer una passa endavant, de cohesió i de comunitat, de qualque manera per, no sé, per fer passes per la protecció del nostre territori. Ells estan molt vinculats a la mà, però bé, aquesta associació hi ha PAEMA, Real Marines, CERAI, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Fundació Vida Silvestre Mediterrània, PERMAMED, Saving Med, és a dir, és important que els joves... la millor també és veure que ara un poc, no?, el voluntariat, aquest impuls a vegades està molt més com diríem, preocupats, no?, per lo que és aquest futur, si tindran un planeta sostenible. Jo crec que això nosaltres tal vegada hem estat una generació més depredadora de, perquè és veure que quan érem jo com a sènior, evidentment no tothom és igual, però quan érem petit teníem molt poques coses, després va arribar un moment que han tingut un excés de consum, com vivim en una societat purament de consum, i això mos ha, com a, no ho sé, massa abundància.
0: Atabalat,
1: un excés d'abundància, però que això està causant molt de problemes, no? Mediambiental, de futur, de canvi climàtic, plàstic, etc. Jo, tota aquesta joventut que està preocupada per tot això i que fa feina per tot això i que vol participar, jo crec que ha d'estar enhorabona. Per tant, desitjar-los en aquestes 7 entitats que endavant, i també de qualque manera posar a disposició l'Ajuntament per col·laborar amb ells, que ho feien per moltes, però col·laborar amb ells per totes aquestes iniciatives que puguin dur a terme.
0: Està molt bé, a més és un motiu d'esperança que hi hagi aquesta joventut que vulguin
1: jo crec que
0: aquest,
1: sí,
0: endavant.
1: És de lo que quan veig joves, siguin de... Quan dic joves és un espectre molt ample, no? I s'ha anat això.
0: Correcte.
1: Avui en dia ja anava un espectre molt ample, però que diguem que aquestes generacions que venen darrere impulsin coses, tinguin... A vegades el que mos costa és entendre que no són les mateixes no sé, les mateixes coses que mos preocupen a nosaltres, a vegades sí i a vegades no, però per això han d'estar oberts a escoltar-les, perquè al final lluiten per el seu futur i per tant això és el més important. Nosaltres al final el que hem de fer és donar-los suport i intentar amb ells deixar un futur el millor possible, que nosaltres vam trobar un futur, com he dit, no? que va anar per bé, uh-huh. I ara no hem d'anar que vagi tan malament com pareix que hi ha d'anar.
0: I doncs, si te pareix, ara per acabar t'he de treure, perquè ho varen publicar just ahir, a les xarxes socials Unió Mollera Pollencina va publicar una sèrie d'imatges del deteriorament que s'ofereix segons quines bandes d'un moll, xerren d'arena acumulada, de les plantes de les tempestes, diuen que és de les jardineres, dels innumerables clots, que molt poc comptar.
1: Bé, la veritat és que, a veure, jo vaig dir ja no ple, perquè això també va ser una pregunta doble, i jo crec que... a mi, el que no... És a dir, crec que no és productiu i que no ajuda és aquesta actitud generalitzada contra les coses. És a dir, jo tampoc no vull dir, és que tots els joves no pensen en res més que en sortir. No m'agrada, no som així. A mi m'agrada puntualitzar i fer feina d'una altra manera. No, no m'agrada dir, pues, tot jo què sé, les polítiques de dretes totes són dolentes, pues no, perquè qualcuna la millor m'agrada i qualcuna també, és a dir, i jo crec que aquestes notícies a vegades, és vera que hi ha una sèrie de fotografies, qualcunes no sé de quantes estan fetes, qualcunes estan solventades, però i qualcunes tal vegada no, jo sempre he dit que la manera més ràpida d'arribar a l'Ajuntament per tot aquest tipus d'incidències és la línia verda, i sé que a vegades és que, mira, nosaltres hem fet molt de feina a la línia verda, me'n van trobar una línia verda que la senyora Aguilar, que era delegada de Port de Pollença, amb més de 800 incidències que no havien respost i no havien donat resposta, i nosaltres hem intentat actualitzar i no poden donar resposta a la més tal vegada l'aviat que nosaltres voldríem, però sí, molt més aviat de lo que se feia abans, perquè ha estat una regla que jo crec que totes les àrees de l'Ajuntament mos han marcat com a objectiu. Per tant, jo el que m'agradaria és que mos fessin arribar totes aquestes incidències, o per línia verda, o per un, si no ho volen fer, per un WhatsApp, o per un registre d'entrada a l'Ajuntament. Jo sempre he dit, i aconsello, aquí ve una persona, un veïnat, a queixar-se, i jo li dic que ho deixi per escrit, que faci una instància, faci una verda, perquè nosaltres el que volem és la màxima transparència, no volem amagar res. No, ah, no, m'ho diguis, vale, ja t'arreglaré. No, que quedi constància. Nosaltres volem, i sabem que encara hi ha moltes coses pendents per fer, però jo crec que en feim moltes. Jo estem intentant fer una memòria un pot de totes aquestes incidències que s'han anat resolguent, perquè la gent vegi un volum d'incidències que tenim, i que evidentment, jo no dic que tot estigui perfecte, i que encara hi ha coses que a vegades pues, queden més tendre del que voldríem en solventar-se, però que aquesta actitud de dir que tot està malament crec que perjudica a tothom, perjudica el turisme, perjudica els residents, perjudica la manera que va venir el nostre poble, per les xarxes, i crec que no és exactament, no se correspon a la realitat. Per tant, demana això.
0: Molt bé. Bé, supos que has xerrat de línia verda, supos que feia promocions als usuaris de com ho han de fer, de les aplicacions,
1: sí,
0: que existeixen tot aquest mecanisme de comunicació i tot això. I deixa de pareixer...
1: Bé, jo també volia afegir, que m'he oblidat abans.
0: Digues.
1: Que al final s'ha pintat l'hidroavió.
0: Ah, sí. A veure, l'he xerrat fora de micro.
1: Era una cosa que... No, mem, l'hidroavió, que és aquesta escultura que tenim a l'entrada del Port de Pollença, ja vàrem arreglar les... Ja s'havia fet la feina de per part de l'Ajuntament de que està assegut, de les potes se varen fer noves i tal, mos quedava pendent pintar-les i pintar-ho, i que és vera que ha necessitat un endemiatge, que allà on han col·laborat l'àrea de serveis a l'endemiatge i tal, Però bé, en el final...
0: S'ha pintat.
1: S'ha pintat i espera, hem pogut...
0: Ja torna a estar lluent i es pot...
1: Exacte.
0: Molt bé. I de Junyent, si te pres, ho deixem aquí. Molt bé. La setmana que ve dijous. Gràcies a tots, oients. Continuem en directe. Gràcies.
3: Ràdio Pollença. 107.9 de la FM. La ràdio que escoltes.
4: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercam propietats.
5: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Idò, oients, molt bones. Nosaltres reprenem la connexió des de Pollença i hem de parlar amb Sebastià Sansó a la secció de Pensa Globalment, Actua Localment, un dia més. I tenim novetats, però primer de tot hem de saludar en Sebastià perquè el tenim aquí en els nostres estudis. Molt bon dia, Sebastià, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Sí, encara bon dia. Queden 20 minuts. Sí. No sé, a partir de les 12 jo crec que ja bon dia no queda bé. Però bé, mem, hi ha hagut novetats aquesta setmana a Pollença. Molta gent aquí si ha passat per els jardins haurà vist una coa i molta gent a la millor se pensa que té alguna cosa a veure la patrona, però no, té a veure amb vèncer, amb residus i, mem, explica'm un poc què està passant.
1: Efectivament, té a veure amb aquest nou sistema que posem en marxa de, sobretot de recollida d'orgànica, que això també suposa una sèrie de canvis. I efectivament, ja ho vam anunciar a l'anterior programa, ja aquests darrers mesos ja anàvem comentant que estaven treballant per poder dur a terme aquest canvi de model tan necessari. I aquí el que fem és, en els residents de Pollença Nucli, a la zona allà on actualment fem porta a porta, per incentivar a que se separin els residus i sobretot i especialment a que se comenci a separar la matèria orgànica, donem un kit. Per tant, tenim, en els qui no hagi passat, tindrem encara obert aquí la taverna en els jardins Joan Marc fins a les 8, demà també fins a les 8, de 10 a 8 i dissabte i diumenge de 9 a 2 a poder venir a recollir si no el teniu el vostre kit, o vol de venir identificat en seu DNI, o d'ús rebut desfens, o d'ús DNI de la persona titular, qualque manera que puguem identificar a la persona que ho du i que correspon a una casa, diguem, que està dins aquest nucli, allà on fem porta a porta, no? I que és el que s'enduran els qui venen a Cercaró, s'enduran tres poals, això ho vam explicar però ho volem remarcar. Un, per tenir la cuina per recollir la matèria orgànica juntament amb dos paquets de bosses compostables per ajudar a facilitar que se faci aquesta recollida. Després, un cubell per treure de fora que és de color marró i la tapa grisa, que és per posar la matèria orgànica que hem separat a dins la cuina, separat el dia que toca, que si jo també poden comentar els horaris per aclarir-ho. I després també el dia de rebuig, treure'l-lo. I després, un cubell més gros, que n'hi deien multifracció, que és per posar la resta de fraccions, que sigui paper cartó, sigui vidre o sigui envasos, no? I això és un poc el que trobaran. També els hi donen informació dels horaris de recollida, informació que el que va a cada banda, l'orgànic, envasos lleugers, paper cartró, vidre, rebuig. I això és un poc el resum, però si de per exemple no anem comentant detalls importants per aclarir dubtes que han anat sortint. Per exemple, molta de gent molt demana què passa quan ara hem passat de 3 dies de rebuig, en el cas de xerrant sempre de particulars, a un dia, perquè el que hem fet és posar 4 dies de matèria orgànica, que és el que més generam i potser el que fa més olor i per tant ho recollim més sovint, no? Però què passa?
0: De matèria orgànica s'han augmentat 2 dies.
1: Exacte, és que no n'hi havia cap i ara tenim 4 dies. Per tant, donem el màxim de facilitats i més repartint aquest kit gratuïtament a tots els residents, no? Per tant, què anava a dir? Sí, que hi ha un residu especial, que són els bolquers, compres i altres residus sanitaris, que el que hem fet és que quan se vengui a recollir el cubell, o si no, telefonant a Enser, se mos digui aquelles llars que necessiten una recollida específica per aquest tipus de residus i els apuntarem i els recollirem 2 dies més. Per tant, el rebuig s'ha de treure el dimarts vespre de 10 a 12.
0: Rebuig que inclou?
1: El rebuig és, bàsicament, el que no és reciclable, així com a norma general, i inclou, per exemple, llosques, tabeoletes, ceràmica i porcellana, objectes d'higiene personal, excrement d'animals. Això seria, com a cosa genèrica, el que és el rebuig, no? I per tant, és el que, si realment ho separam bé, m'hauria de quedar poca cosa. És vera que, si tenim la situació de que a la llar se generin, per exemple, bolquers, el que dic, que el dia de treure el rebuig s'ha de treure amb una bossa blanca a part i si aquest dia no basta, es telefonar i donarem opció perquè se treguin diumenge vespre vespre per recollir-lo dilluns i que se treguin dijous vespre per recollir-lo divendres, i farem una recollida específica dilluns i divendres que no està prevista dins la recollida ordinari per donar sortida a qui generi aquest tipus de residus que no els hagi de tenir tant de temps guardats. Per tant, hem intentat tenir en compte totes les diferents situacions que puguin tenir i que són conscients que han de donar aquest servei, i per això tenim aquest sistema que se mos ha d'avisar i farem aquesta recollida específica.
0: El servei ordinari, quin seria?
1: El servei ordinari, bé, nosaltres tenim dues zones que si qualcú no sap si pertany a la zona verda o vermella, pot entrar en el nostre web i mirar el mapa i allà queda clarament reflectit. I en aquestes dues zones, com que les fraccions de vida cartó i envasos no canvia, tothom ja les sap, però igualment les repassarem. Els que està a la zona verda han de treure, perquè això és molt important, nosaltres quan donem el calendari, en el final donem el calendari per l'usuari, per tant donem el calendari de quan s'ha de treure el residu, no quan el recollim nosaltres, que és diferent. Per tant, el que és important és, el que vos donem és quan heu de treure, els oients que m'ho escolten, quan s'ha de treure el residu.
0: No el dia que passa.
1: No el dia que passa, perquè el dia que passa és el que hem d'organitzar nosaltres, però ho dic perquè no creï confusió. L'horari que teniu és a la zona verda, s'ha de treure l'orgànica els dilluns, sempre posam que sigui de 10 a 12 del vespre, i la recollim dimarts. El rebuig, això a la zona verda sempre, s'ha de treure dimarts, també sempre de 10 a 12, per tant això ja no ho repetiré, i igualment aquest dia també recollim vidre. Vull dir, s'ha de treure vidre i ho recollim l'endemà. Dimecres s'ha de treure orgànica. Dijous s'ha de treure orgànica i paper cartró. I després ja passam a diumenge que s'ha de treure orgànica i envasos. Això és la zona verda. I la zona vermella, dilluns s'ha de treure l'orgànica i el cartó, dimarts el rebuig i el vidre, dimecres l'orgànica i els envasos, dijous l'orgànica i diumenge l'orgànica. I això és que, clar, que en el final el que ja està basat a treure-ho és ben igual per les fraccions de vidre, cartó i envasos,
0: i simplement
1: s'ha de fixar en els dies que són la majoria que no
0: gairebé
1: encertarà
0: quasi segur, no?
1: Exacte, els dimarts quan s'ha de treure per recollir dimecres el rebuig. I això seria un poc erdutres les coses que més van sortint. Després, també, com a fracció nova, que és el que va... Nosaltres li deim fracció rebuig o fracció resta, a el que hi ha gent que li nomena molt de manera, els fens, tot els fens, però hi ha com aquest més terminologia més popular, o la basura, o hi ha molt de terminologia...
0: Tot mesclat, diguem, no?
1: O mesclat, els residus mesclats. Realment, com he dit abans, si ho miram stricto senso, hi toca anar molt poca cosa, perquè si ho feim bé, tot pot anar, o quasi tot pot anar, a la resta de fraccions. Si que és més nova, i si un cas puc fer un llistat més exhaustiu del que és el que hi va, és la fracció de matèria orgànica. Tot a més, com diu-se per ara, com a síntesi, que hi va la matèria orgànica? Tot el que són restes de menjar.
0: De menjar, de fruita...
1: Exacte,
0: de
1: qualsevol resta de menjar,
0: verdura...
1: Més, la millor, una cosa que no és resta de menjar i que també la millor ve més de nou, però si pot tirar, per exemple, són els mocadors de cel·lulosa, no les tabeletes que van al rebuig perquè són de fibra, sinó les torcables que són de cel·lulosa, que són bruts perquè t'has torcat o el que sigui.
0: Tot el que sigui d'origen animal. No?
1: Això hi pot anar, exacte. Per tant, faig una mica, si t'apareix, de numeració un poc més exhaustiva. Hi van, en general, les restes d'aliments, hi van els restes de cafè, sigui en filtre, que solen estar en cel·lulosa, o sigui es marro, que en deim, hi van les closques d'ous, hi van els escuradents de fusta, els de plàstic no, de fusta, per tant, la fusta és orgànica, hi va, hi van les flors, restes vegetals tipus gespa, no restes de por de grossos, perquè evident no hi caben, però petit gest, a la meva teat, dues fulles de cociol que tenc, hi poden anar, les bossetes d'infusió, s'ha de mirar, però la majoria ja són orgàniques, s'ha de mirar, no sigui encara qualcun encara sigui de plàstic, però en general són orgàniques. Els mistos, ja he dit el paper brut, per exemple, els pinyols, els restes de menjar, per exemple, si mos sobra un poquet de terra també hi pot anar, I això seria, grosso modo, per exemple, si també tenim restes de suro, que no deixa de ser un reste també orgànic, també hi pot anar. I llavors, el que ja he dit abans, el que va ser fracció resta, realment, si no generam, per exemple, bolquers, compres, etc., toca ser una cosa molt, molt, molt, molt minoritària, per tant, en un dia sobra. Hi ha, per exemple, si tenim justament se mos ha gastat la fregona, hi va, la baeta, el bastonet de les orelles, els bolígrafs, jo que sé, qualque resta de ceràmica que he dit abans, qualque, no sé, pols de granar, raspall de dents, aquest tipus de coses. Això en relació a tota aquesta campanya que començarem a recollir amb aquest nou sistema dia 15 de juny, és a dir, dilluns que ve nosaltres, i per això fem tota aquesta campanya. També molt important, si qui tingui dubtes i se vulgui informar directament, avui fem una sessió a l'Ajuntament a les 6:30 per tots els veïnats que estan en aquesta zona, per tant, tothom que vulgui venir evidentment està convidat. I després també dimarts dia 9 a les 11 del matí, en feim dues, una d'horari de matí i una d'horari d'hora baixa, per facilitar en el màxim l'assistència de qui vulgui venir. Igualment a xarxes, que vos animam a seguir-nos a Instagram i a Facebook, i a seguir també el nostre web, també tenim informació de tot això que he anat contant. I com a primícia també vos vull contar que, com sabeu i he contat altres vegades, aquest sistema també inclou el canvi de contenedors a les zones allà on hi ha contenedors i iglús, i el canvi gros és que posant més contenedors de recollida selectiva, les posant de càrrega lateral, molt més accessibles, fins i tot en lectura braille, en pedals, i que els de càrrega lateral, crec que ja he dit, són més grossos, i també afegim el contenedor de matèria orgànica. Per tant, el proper punt allà on farem aquest canvi de contenedors serà a Cala Sant Vicenç, que a mitjan mes comencem a fer aquest canvi, i per això animam a tots els residents de Cala Sant Vicenç a venir en horari de 10 del matí a 8 del vespre, divendres 12 de juny i dissabte 13, a l'oficina de turisme de la Cala, a la plaça Sant Vicenç, i que repartirem el veïnat de Cala Sant Vicenç. Ja han dit que el que estan repartint els veïnats del nucli de Pollença, on fem porta a porta, en aquest cas, que serà el mateix que llavors repartirem en un moll... I...
0: Per ara de la Cala poden venir.
1: Exacte.
0: I igualment, no?
1: Com?
0: Poden venir ara a cercar...
1: Ara tenim preparat només per...
0: Només Pollença.
1: Exacte, perquè com que són materials un poc diferents, hi ha coses que són el mateix...
0: Sí. I un moll no, perquè no hi ha...
1: No, encara no.
0: Porta a porta.
1: Ho anirem fent com a per nucli allà on anem implantant el sistema, perquè si ara repartíssim en un moll, no els estarà fins per setembre, no quadra, no? Per tant, que repartirem un cubell d'orgànic de 10 litres per tenir la cuina, per separar la matèria orgànica, bosses compostables, dos paquets de bosses compostables, i també un clauer, bé, dos clauers per habitatge o dues targetes per poder obrir el contenedor de matèria orgànica i dipositar aquesta fracció. I com funcionarà? Molt senzill. S'haurà d'apropar el clauer en el lector del contenedor, esperar 3 segons, obrir la tapa, dipositar la bossa del contenedor i tancar la tapa del contenedor. Així de senzill. És una manera de poder garantir que se tira correctament, que no hi ha impropis, que és de bona qualitat, i això és el que també farem. I també després també farem, que ja anunciarem, qualque xerrada informativa per si més enllà de repartir aquest material i que se puguin sortir dubtes quan se va recollir, se pugui explicar de manera un poc més exhaustiva tot aquest canvi de sistema i com funciona. Perquè a Cala Sant Vicenç també passarem de tenir només 5 punts de recollida selectiva, tenint-ne 9, regruparem contenidors, i per tant ja és per també facilitar en els residents aquesta recolla de residus i millorar, i sobretot canviar la tendència d'ara, que ha generat moltíssim de rebuig, i com he dit sempre, i això no me cansaré de dir-ho, quan fem rebuig costa molt econòmicament, costa molt ambientalment, perquè això va cremar i al final se crea gasos, creen cendres, creen escòries, un problema ambiental. En canvi, tot el que va orgànica acaba sent compost, acaba sent biogàs, i per tant se reaprofita, no? I és realment una aposta per el que se coneix com a economia circular, que també hem comentat a altres programes. I això seria, seria tot el més immediat. I després també, per exemple, també dir o recordar que la setmana que ve també començàvem a ser recollida de matèria orgànica a bars, restaurants, a diferents negocis de Pollença, que fins ara ho fèiem en els hotels, i ara ja ampliant també, que hem fet tota aquesta campanya, que va també relacionada en que posem un xip en els contenedors per poder controlar quan feien les recollides i poder dur un millor control i una millor gestió del servei.
0: I Sebastià, ara com a dubte, com si fos un ciutadà, imagina't que bé, això ha tingut molt d'èxit, ha tingut molta gent a cercar-ho, però imagina't que soc un ciutadà que diu, no, jo m'organitzo bé, jo ho separo bé, és obligatori obtenir aquests cubells, aquests poals, o se pot seguir fent amb bosses?
1: Bona pregunta. Jo t'explico. La resposta és que nosaltres hem repartit aquests cubells per facilitar la recollida selectiva, especialment d'orgànica. Els han repartit també per un tema estètic, perquè al final Pollença és un municipi hermós i per mantenir una estètica. Però és veritat que, per exemple, sobretot segons quines fraccions, potser més voluminoses com els envasos, seguiran recollint si mos ho treuen en bosses, o si potser és el que han posat no hi cap tot i mos posen cosa de fora, ho seguirem recollint. Nosaltres ho recomanem per una qüestió estètica.
0: Sí, també si fa molt de dies que fa vent.
1: Exacte.
0: També. Però encara se pot deixar en bosses, no?
1: Sí, l'únic que demanem que per favor no se deixin bosses és la matèria orgànica. Per què? Perquè pesa molt, les bosses són compostables, i si ho deixes en bossa n'hi pot haver per tot, i després és un problema que s'ha de netejar, etc. Per tant, sí o sí, la matèria orgànica demanam que sí o sí se tregui en sopoal que repartim, que a més és més petit que no el de 40 litres, que és el més gros per la resta de fracció. Per tant, repeteix aquí, bona pregunta, recomanem treure en sos poals. També se pot seguir traient en bosses com fins ara les fraccions de paper cartó i envasos especialment, per tant aquestes vidres ja tanmateix anaven poals, per tant ara ho poden posar en el poal que han donat, si és un altre poal ho recollirem. Però sí o sí demanem que sobretot la fracció orgànica i a la fracció rebuig vagi dins el poal que han repartit i que estan repartint. I també, no sé si ho he dit, però el bolquer és que el recollim a part, demanant que vagin amb una bossa blanca a part, diguem, si s'atreven el diumenge i el dijous per recollir dilluns i divendres, que per fer-ho mos han de cridar en ser apuntat-se, o quan vagin a recollir els cubells apuntat-se a la llista, ha de ser demanant sempre que sigui dins una bossa blanca tancada, i això va a part. I si és treure-ho dimarts perquè ho recollim dimecres, també a part que la bossa de rebuig, també demanant que se pugui treure a part per així poder distingir les fraccions.
0: Molt bé, i això bé, també se fa per una qüestió estètica, el que deies tu, no? I molt de pics d'higiene, perquè a ningú li agrada aixecar-se i per dematí veure tot escampat. I bé, no sé si vols afegir res més sobre aquest tema, Sebastià.
1: La veritat és que no, agrair a tothom la seva implicació, el repartiment està sent un èxit. Vos demano, o demano qui vengui, que si qualque moment ha de fer un pot de cua demanant disculpes i demanant paciència, perquè clar, no controlam el moment punta, i a vegades un arriba i ja pot recollir escobells, i a vegades hi ha cua i s'acumula, però que ho repartim a tothom que ve, només ja això, demanant paciència, i qualsevol dubte que m'ho transmetin i ho resoldrem, i que estem molt contents de sa resposta i demanant la màxima col·laboració, perquè al final això és responsabilitat de tots, tots generant residus, i que millor que gestionen-lo de la millor manera, no només per complir la llei, que també que diu que van de separar amb origen, sinó també per un tema ambiental, que tots volem un present i un futur millor per nostres fills, per nostres nens, per nosaltres mateixos, i la manera és tenir un comportament responsable, i una part del comportament responsable per el que fan el medi ambient és separar bé els residus, i nosaltres el que volem o el que hem fet és donar les eines perquè així se pugui fer, sense prejudici, que sempre hi ha punt de millor i sempre estem oberts a rebre suggeriments, i les estudiarem per poder modular i encara millorar encara més el servei.
0: I, Sebastià, un darrer punt, abans d'acabar ràpidament, és que bé, a xarxes socials s'ha anunciat, per exemple, que en un camí de Font de Malany hi ha molt de gent d'obrers, sobretot, que deixen residus d'obres, de, no, i bolquers que no toquen anar allà, òbviament. I com ho poden denunciar, això? Què pot fer la gent en respecte?
1: Clar, això és un problema d'incivisme que molt genera molt de problema. Nosaltres, en cert, com sabeu, som l'empresa municipal que ens encarreguem de la recollida de residus. Nosaltres, quan tenim una denúncia d'aquest, el que podem fer, el que fem, i dedicar molt d'esforços i molt de dobbers, que al final són els dobbers de tots els pollencins i pollencines, a retirar-ho i a pagar la seva gestió, per tant demanant per favor que hi hagi civisme, que se gestioni correctament els residus, demanant que si qualcú veu qui va fet ho denunci, perquè si no identificam els infractors és impossible posar cap multa, i en tot cas qui és el responsable d'aixecar actes és la policia local. Per tant, demanem que si hi ha denuncis o hi ha qualcú veu qui va estar...
0: perquè les càmeres, el que va dir la regió l'altre dia, no se pot dir si funcionen, si no funcionen, si això és una cosa de policia ja, no?
1: El tema de càmeres, això és una gestió que se fa de la policia local. Jo, per el que tenc en tot, són càmeres que se poden utilitzar només per seguretat ciutadana. Per altres temes, sabeu que hi ha unes restriccions legals i, per tant, tot i que hi hagi càmeres, per el que m'han transmès a diferents reunions, pareix que no se poden utilitzar per un tema legal. Per tant, se poden utilitzar, me refereix, per
0: identificar.
1: Per identificar segons quin... Ara, per altres temes, de seguretat ciutadana, efectivament sí. Per tant, el que demanem és que qualsevol indici que vegin que pugui ajudar, mos pugui ajudar a nosaltres, en tot cas, per haver-ho transmetre a la policia local per poder aixecar un acte i que aquest acte pugui anar a ser instruït amb un expedient sancionador i poder trobar els infractors. Però ja dic que això en el final fa mal bé al medi ambient i fa mal bé
0: a
1: l'economia municipal, que és l'economia de tots.
0: I bé, Sebastià, ha dit aquest darrer apunt, perquè va sempre poses una cançó, tries una cançó i parla molt de la que vols per àudio.
1: Sí, és una cançó nova, en aquest cas és d'una col·laboració de Mulet i Xisc, així bastant moderna, no? I com m'agrada tant aquesta generació que fan cançons en català, especialment a Mallorca, sempre amb un contingut crític, en aquest cas també molt relacionat amb els temes que xerram aquí, no? De les problemàtiques ambientals que tenim en el municipi, que tenim a Mallorca, i a més en aquest cas també fa una referència en el municipi i, per exemple, comença així: "Vent d'una terra que ja no me vol, part temàtic de vora Hong Kong, esperina per veure la posta de sol a Formentor, vent d'una terra que ja no me vol." I ja vol dir que una cançó bastant canyera, tant per la lletra com per la música.
0: I va bé, l'escoltam i mos veurem en el proper programa, Sebastià. Vinga, moltes gràcies.
1: Vinga, mos veiem d'aquí 15 dies. Salut.

0: Anem a la recta final d'aquest dematí per Port de Pollença, com fèiem dijous, gairebé ja són les 12:30, i ja vos hem dit que avui ho faríem xerrant amb el Rotary Club Pollença. Ja sabeu que el seu president, Sebastià Pons, mos va explicar el projecte Rescatem Bocoris, ha vengut a la ràdio en diverses ocasions, però ara ja hem de parlar d'una passa més, de Rescatem Bocoris Associació. Volem conèixer un poquet els seus estatuts, objectius i finalitats, activitats que es varen dur a terme, tota la Constitució i que suposa haver constituït aquesta associació. I per això mos acompanya Sebastià Pons. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Sebastià, conta-nos aquesta passa més que heu fet. Què significa Rescatem Bocoris l'associació, en aquest cas?
1: Bé, estem era per donar una mica més de... Perdó, una mica més d'agilitat, perquè si ha sortit del projecte de Rotary Club i l'associació també, el Rotary Club ajuda a crear-la i fomentar-la, però entenem que és una cosa que ha de poder caminar tota sola, i com han fet en d'altres associacions que els hem ajudat el necessari, i arriba un moment que de caminar tots sols. I bé, per això hem registrat ja els estatuts d'aquesta associació, que se diu Rescatem Bocoris, i van fet en els mínims, diguem-li, legals, en els estatuts prefabricats un poquet de la conselleria i en els mínims càrrecs possibles per tenir ja la documentació i per a començar a fer socis. I bé, després d'aquí X temps ho decidirem entre tots, potser farà una junta general i s'acabaran de polir els detalls tant dels estatuts com de les finalitats, com quina ruta volem seguir.
0: Qui pot formar part d'aquesta associació, però?
1: Bé, qualsevol...
0: Qualsevol gent que mos escolti pot formar part
1: de
0: l'associació.
1: Qualsevol persona a partir de 14 anys, si són menors amb autorització dels seus pares o tutors, i qualsevol persona pot formar part d'aquesta associació, qualsevol que li interessi aquest tema. I, en fi, si des, me penso que és dia 13, que ja és dia de les jornades socials, si no vaig malament, si des ja començar a promocionar un poc a través del Rotary Club, començar a promocionar l'associació. Sí que és vera que me varen dir a la reunió de jornades socials amb els altres que no era un tema social, però jo crec que també és cultural, però que afecta a la societat. Per tant, no anem molt desencaminats. I bé...
0: Conta-mos, ma mare, si, ja que hem parlat qui pot formar part, si ara qualcú que mos escolta, ara mos explicaràs un poc més les seves finalitats i les activitats previstes, però si qualque gent hi vol formar part, què ha de fer? Com se pot acostar a vosaltres?
1: Bé, qualsevol dels que sàpiga que formen part, i si no, tenim el correu que el tenim per aquí, es correu electrònic que se diu rescatem.bocoris en dues c's i @gmail.com.
0: Aquí se poden posar en contacte i si no que te cerquin a tu o en el Club Rotary.
1: I si no també Rotary Club Pollença tot junt @gmail.com. I si no, pues a qualsevol oficina de l'Ajuntament o de la ràdio, pues mos coneixen i vos dirigiran cap a nosaltres.
0: Anem a xerrar un poquet de les finalitats de l'associació Rescatem Bocoris. Imaginem que, bé, donar a conèixer la civitat bocoritana, no? És un dels principals objectius. Conta-nos les finalitats.
1: Sí, per ser escrupolosos, com és el nostre comissari, pues donar a conèixer la civitas bocoritana i argumentar la seva importància a la història de Mallorca, que molts desconeixem. Després també promoure i coordinar accions orientades a la recerca, una d'elles precisament i bé, fomentar la divulgació, la difusió del patrimoni històric i arqueològic, organitzar activitats culturals, educatives i de sensibilització històrica, i després col·laborar amb institucions públiques i privades en projectes de recerca i conservació. De moment estem hem volgut ponir bòcoris, però sabem que a Pollença pues, hi ha molt per cercar, però hem de començar per qualque lloc. Creiem que bòcoris és una cosa molt important i no només aquí a Mallorca, sinó a nivell de tot el Mediterrani. Va ser una ciutat molt important que no surt quasi en els llibres d'història i tot, i això és lo, aquesta injustícia en història és el que ens hem proposat de que se repari. Perquè l'altre dia, precisament, quan estaven xerrant del tema, en Joel va treure, sí, va treure un plano de les rutes marítimes que hi havia en aquells moments i tal, dic que entre tots dic que enviarem hasta els mapes aquests, perquè no xerrava per res de bòcoris, i sabem que era una ciutat molt important i que tenia un important maneig de barcos i tal, en Roma, en Grècia, en fi, anàvem descobrint moltes coses a poc, i el poc que s'ha excavat pues, se pot dir que massa coneixem.
0: Has dit en Joel, i potser no tothom sap de qui parlant de l'historiador i arqueòleg Joel Bellviure, que està ja passat per els micròfons de la ràdio, està fent tota una feinada de recerca, recollida de material, tot això, de més, acabarà amb un llibre, amb una publicació que aviat sortirà a la llum, no?
1: Sí.
0: El llibre d'en Joel.
1: Sí, que ara... Ara m'has descol·locat.
0: És que dur massa papers.
1: Dur molt de papers.
0: És tant de papers que no trobam el que cerques, eh? Saps què en teniu d'informació?
1: Una parrafada molt guapa dedicada a en Joel, però no la trobo.
0: Que en Joel l'heu fet soci d'honor.
1: Bueno, sí, està proposat com a soci d'honor, ell ha acceptat, i me penso que el dia 11... que tenim reunió de Rotary Club, li volen... No, perdó, dia 11 no, m'he equivocat. Dia 18. Uh-huh. Dia 18 tenim previst posar-li ja a l'insígnia de Rotary Honorífic
0: per la tasca que ha sí, fet de manera altruista, no?
1: En reconeixement per la seva tasca altruista en la recuperació de bòcoris i pel seu compromís en la investigació i en la continuïtat del projecte històric arqueològic.
0: Molt bé, d'haver merescut aquest títol. Tens ara a les mans el que és un llibre, podríem dir, d'en Joel, a una part.
1: Sí, bé,
0: un esborrany.
1: Els temes que... Varen començar organitzant un parell de conferències preliminars i volíem fer una cosa més sèria i anàvem per a fer una exposició. Seria la segona que se fa de bòcoris, perquè fa cosa de 20 anys, quan na Roser Pérez, que és una tia d'en Joel, era directora del museu, pues, ja varen fer en aquells moments en Pep Merino, que també és un tio d'en Joel, i na Estarelles varen fer unes petites excavacions i se va aprofitar per fer una petita exposició. I per això pues, no ha transcendit gaire, no ha hagut una continuïtat, i per això nosaltres ens hem proposat aquesta vegada en Penyafort, perquè ja està bé, això és... És una injustícia de que aquesta ciutat estigui allà abandonada. I, en fi, per lo que nosaltres fins allà on arribam, pues, mos hem compromès a encetar, almenys, fer una bona ponyida en el tema perquè després tingui una continuïtat.
0: Aquesta exposició s'inaugurarà, ja ho podem dir, perquè ara que en parlem, dia 21, diumenge 21 de juny, a les 12 del migdia, en un museu de Pollença, i du per títol A la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. Encara falta, però bé, ja, ara que en Sebastià ho ha mencionat, ja vos ho anunciem, 21 de juny en un museu de Pollença a les 12 del migdia. Bé, hem parlat d'aquesta recerca, que tot aquest procés d'investigació que ha anat fent en Joel, hem parlat de la inauguració de l'exposició. També estàvem, si tornem un poc a Nuguió, Sebastià, estàvem explicant les finalitats de l'associació Rescatem Bocoris i comentaves, mos has explicat un poc totes aquestes finalitats. Simona, anem un poc a les activitats que teniu un poc planejades, o les que heu fet o les que voldríeu fer, entre elles hi ha l'exposició, conferències, etc. Quines són un poc les activitats previstes en aquesta associació?
1: Bé, les que ja han fetes, doncs ja l'any passat, que era, sí, a mitjan d'agost, varen fer ja una conferència en el Rotary Club, amb destacats arqueòlegs, Miquel Àngel Cau, en Pep Merino, en Jaume Cardell, també, que ha estat important en tota aquesta feina, i varen fer aquesta conferència un poquet improvisada quasi, perquè també en Joel se n'anava i després ja no era, i fin, va ser un petit ensai engaseosa a que nostra, i si idea era fer després coses un poc més sèries, i organitzar-les. El tema és que tot això ha duit molta feina, tenim, sí, previst fer conferències, però serà un poc més avant, que encara no els tenim convocades, però jo crec que a partir d'aquest moment, del moment que surti, perquè, claro, no sé si ja s'hi ve dit o no, varen començar per fer un tríptic, per, vol dir tres pàgines, per explicar un poc l'exposició, i en Joel, pues, que és un fenomen, va posar el turbo i s'ha emocionat, i tenim ara 150 pàgines.
0: Que és un llibre.
1: Que resumeixen un poc, o sigui, és un pentinat a el que s'ha dit de la història de Pollença fins ara, i de, sobretot el que s'ha dit de Bocoris, perquè s'han dit coses que no eren del tot certes i confusions que hi ha hagut i tal. Ell ha fet un pentinat no només en les testes, sinó també a les peces. Ha trobat peces per el santuari de Lluc que estaven un poquet abandonades, que tenien que veure amb Bocoris, també per el Museu de Mallorca, sobretot de lo que va donar en Damià Cerdà en el Consell, que precisament també volen retre un petit homenatge a en Damià Cerdà, perquè és un dels personatges que més... És un dels personatges que de moment més ha fet feina amb aquest tema, i bé, en Joel, pues, ha estat un fenomen que ha anat recabant i tot això. Inclús, bé, tenim bones perspectives de futur, que com que no ho poden comptar tot d'una vegada, pues, anirem comptant tira a tira.
0: I de conferències, d'exposició, aquest tríptic que ja s'ha convertit en un llibre a causa de la quantitat d'informació d'en Joel... Com pensau arribar a lo millor a la gent més jove, la part aquesta més educativa que teniu entre les finalitats? Fareu tallers, escoles, cap a on anireu en aquest sentit?
1: Precisament per això, inclús en so regidor de Cultura, vàrem estar xerrant i amb en Andreu del Museu, que si allargàvem un poquet l'exposició, més enllà de l'estiu, tindrien l'oportunitat, perquè ara era molt precipitat en el final de curs duts al lot de les escoles, pues que servís també com a mostra, per mostrar-ho en el lot de les escoles i anar que comencin a entendre un poquet la història llunyana, però que en el final és d'allà on venim, de lo que feien i com vivien els bocoritans.
0: Altres activitats que vulguis destacar, Sebastià?
1: Estem preparant també un cicle de conferències, però ja he dit, serà un poc més endavant. Després també aquesta exposició ha despertat l'interès del Museu de Mallorca, i estem ja xerrant de possiblement acabar aquí, dur-la la Misericòrdia a Palma, I, en fi, aprofitar un poc tota aquesta feina que hem fet fins ara i per al de divulgar encara més, perquè creiem que no és un tema només de Pollença, sinó que és molt important per tot Mallorca i voldríem que ho conegués tot Mallorca.
0: I com està el tema de poder fer exploracions en terreny?
1: Bé, això és un tema que nosaltres hem anat alerta a no tocar, per aquí tenia uns escrits, però no els atrop. Però, vamos, són temes que s'han de xerrar en temps, s'ha d'intentar no perjudicar a ningú, però a poc crec que tenim bons interlocutors i que aconseguirem pues, que en un futur pròxim se puguin començar a fer, si d'era començar en fent un georradar, que és una radiografia de tot el redol, perquè s'han trobat petites coses, però no se sap molt bé què és el que tenim allà enterrat encara. I amb això pues, tindríem ja una idea més aproximada a on val la pena fer excavacions. Diríem, seria la primera passa per a Costamós. Per tot això necessitem l'autorització i la col·laboració dels propietaris dels terrenys, que estem amb això, que és un tema delicat, i, en fi, després, ja en base en això, és quan ja podrem donar més passes i xerrar de possibles excavacions o més coses.
0: Record que vares venir a la ràdio, ja fa, era mes de març, amb en Joel, i en Joel va fer com una crida, no?, en aquell moment, que deia si qualcú tenia àmfores per casa, trobades a Pollença, monedes antigues, troballes arqueològiques que potser tenim a casa però no teníem ni idea d'on sortien, i don Joel feia aquesta crida que si enviàvem una fotografia d'aquest material ell se comprometia a contestar, a fer com una fitxa, no?, de la descripció de l'objecte, la seva possible data, tota la informació que pogués averiguar. Jo no sé si la gent ha col·laborat amb això, perquè clar, també li avisava, és una imatge, no se faria cap revelació ni se'l requisaria, perquè la gent no tingués por que si enviaven una foto se'ls requisés tots aquests objectes o material. Ha col·laborat la gent en enviar fotos?
1: Pot ser veritat que molt poquet, en tenim poquetes, i precisament per això, amb això si idea va ser d'en Andreu del Museu, d'Andreu Aguiló, que el millor seria convenient xerrar, perquè nosaltres, clar, estem al·lucinats amb aquest tema i veiem que ens falten moltes peces del puzzle que estan desperdigades i que no sabem que existeixin. Seria important, a lo millor, xerrar a nivell polític d'una possible amnistia, o sigui, una garantia més jurídica, que els especialistes
0: entenen. Clar, que la gent pugui tenir por de mostrar...
1: Això mateix, perquè la gent pareix que, claro, no saben que hi ha moltíssimes coses per mig, però no transcendeixen. I l'idea era, perquè ja dic que és molt important aquest tema per la nostra història, pues, anar a cercar veurement si seria possible fer alguna cosa d'això, perquè la gent pogués conèixer totes aquestes coses que estan amagades.
0: Bé, idò, avui he volgut conèixer aquesta associació, que si qualcú hi vol formar part s'ha de posar en contacte amb Sebastià, amb qualque rotari, també hi ha ja un mail, com ha dit en un principi, de l'associació. Supos que per ser soci s'ha de pagar una quota, no?
1: Sí, havien xerrat d'una quota de 50 euros i mínima anual, i després els qui vulgui aportar una mica més, pues, obert també cercar amb empreses patrocinadores o no sé com se'ls diu, o
0: col·laboradors, en
1: fi, que aportin un poc més, almenys un compromís cada any, pues, en verd per una empresa de millor 100 euros o 500, depèn de l'empresa, pues, és una quantitat factible. Pues, i si idea és anar fent coses, perquè ara, per exemple, ens han trobat que que estàvem un poc a la palla i ens pensàvem que l'Ajuntament ens ho pagaria tot, i, però han quedat tota una sèrie de cosetes que s'han quedat, que ens han de fer càrrec nosaltres, i per això a través de Rotary Club i l'associació Rescatant Bocoris cercàvem sponsors per fer el càrrec d'aquests gastos que ens queden pel tema d'exposició i impressió d'aquest llibre catàleg. De moment, l'Ajuntament, dins aquest apartat, pues sí, ens fa una aportació econòmica, a part del muntatge de l'exposició, tota la feina de muntatge, transport de les peces, que s'ha de fer per empreses especialitzades, seguros, ha hagut de posar càmeres, aire condicionat, bé, tota una sèrie d'exigències que aniran en benefici després del museu, però que, clar, el museu és senzillet i no té tampoc moltes... molt de lujos per que necessiten moltes d'aquestes peces tan delicades. I bé...
0: Bé, de l'exposició, ja en parlarem, avui ho vam anunciar perquè això és dia 21 de juny, segur que si en Joel és per aquí, també amb en Andreu Aguiló, evidentment, el director del museu, tornarem a fer una altra xerrada i recordatori i convidada la importància de que uns nostres oients s'acostin a veure aquesta exposició. Hem de dir també, bé, no sé si en quant a l'associació vols afegir qualque cosa...
1: Bé, sí, volia agrair en aquest moments, a part de Rotary Club Pollença, l'Ajuntament de Pollença, el Museu, el Consell de Mallorca, el Museu de Mallorca, Associació Can Vivot, que ens ha deixat la tàbula, una de les tàbules aquestes, que per cert és el casal de Can Vivot, és un museu digne de veure, una casa autèntica mallorquina d'aquell temps, en totes les cosetes que li pertoquen, fines, és una passada, vos ho recomano. Després també tenim peces i hem d'agrair en el Santuari de Lluc. Després també l'Associació Rescatant Bocoris, lògicament, i tenim confirmada la col·laboració de l'Associació de Veïns d'Esport de Pallensa, d'Esforcis, on el Resort Hotel at Mallorca, no, Resort Mallorca at Formentor.
0: Bé, nosaltres dèiem Fosison Formentor.
1: Sota el Formentor per nosaltres.
0: Sota el Formentor per nosaltres. Que, de fet, ara que dius això... Bé, acaba.
1: Sí, que n'hi ha més. No me'n vol dir deixar.
0: No te vol deixar ningú.
1: Després també la Fundació Dionís Bannassa. Després també ha manifestat la seva col·laboració a Celler Tiana Negra, que fa el vi Bocoris. Dic, hombre, ja que vos feim propaganda de gratis, hauríeu de col·laborar. I totalment predispots. A més, a través del seu jefe, bé, ara és que jo crec que m'he deixat papers.
0: Bé, és igual.
1: Volia dir tantes coses. Bé, m'ha vengut a dir que sí, que quan varen posar aquest nom estaven pensant en la Mallorca antiga i que també ells recuperen espècies autòctones antigues de Mallorca. Per això li varen posar aquest nom. I totalment predispots a col·laborar. Després també estem a l'espera de Colònia, o bé a través de la Fundació Guillem Cifra de Colònia, que clar, com ells han de passar a la junta de tal i no sé què, doncs clar, estem un poquet, i nosaltres ens hi hem posat un poquet tard, la veritat. Però bé, la darrera comunicació que varen tenir amb ells va ser que sabem que tanmateix, o més prest o més tard, col·laboraran amb nosaltres i que ja d'entrada els hi posem el logo, perquè... i m'han dit que cap problema. Dic, sí, no estic d'acord, me deis coses, i m'han dit d'entrada cap problema. Suposo que més. Que seria un event d'aquest tipus sense la col·laboració de Colònia. Després, no m'ho vull deixar ningú. Bé, i n'hi ha més. Bé, en torna, sí que diràs que m'han faltat.
0: Que t'haguis deixat, els diràs en torna, que no se preocupin, Sebastià.
1: Encara mos queden coses per pagar, i també volíem començar a fer camisetes. Ah, sí, amb això no vos puc deixar de xerrar. Després ja, si falta temps, ja no xerraran d'altres coses.
0: Però... No, és que tens...
1: Que queda?
0: 5 minuts.
1: Vale, i doncs igual. Tenim una figureta que és un penjoll, una muleta egipci, que és una de les estrelles de l'exposició, que quasi, quasi no se veu perquè té 2,4 centímetres d'alçada, és procedent de l'excavació arqueològica que se va fer en el carrer Cadernera, record, en Damià Cerdà, va ser uns dels que ho tenc aquí, va guardar una detallada documentació de totes aquestes peces, incloent aquesta muleta egipci. En algun moment les peces d'aquesta necròpolis van acabar a la col·lecció del pare Cristóbal Veny, que les va donar al Museu de Lluc, i ara és propietat del Museu de Lluc. Aquesta figureta, aquest penjoll, se va fabricar a Egipte, a la costa síria-palestina, amb pasta de vidre. Segurament el van transportar a l'illa mercaders púnits d'Eivissa, on se n'han trobat molt d'altres, i el penjoll inclou un amulet d'un personatge de la mitologia popular egípcia, una dona coneguda com a Baubo, ajupida, que es relaciona amb la fecunditat i el part, i per la seva al·lusió podria haver pertangut a una dona. I ja dic, i després també tenim aquí la descripció d'en Damià Cerdà, que va fer una fitxa i escrit a mà, en fi, preciós.
0: I això ho veurem a l'exposició.
1: Sí, sí, i inclús ara estem en fase de demanar permís perquè uns amics d'en Joel, que són arqueòlegs, tenen precisament un taller de fer còpies de peces arqueològiques, vol dir si són arqueòlegs amb un interès científic i detallat, i que estem entratos de que mos facin unes rèpliques, i ara estem en fase de demanar permís per les fer, perquè aquesta peça en concret és propietat del Museu de Lluc.
0: Molt bé, Ida, estarem, ja mos ho contareu si se du a terme, si vos donen permisos o no per poder fer. Te volia comentar, perquè vareu publicar a les xarxes fa poc, vos vareu reunir amb la directora de l'hotel Four Seasons Formentora, en Estrella Cosalvez, perquè li vareu demanar també col·laboració, manifestat que el projecte li ha despertat gran interès. Com col·laborarien en aquest cas? No sé si ha estat un primer presa de contacte o ja heu concretat qualque col·laboració.
1: Ha estat molt efectiu i li hem explicat que estem a punt de tancar ja la impressió de cartells i tot això, i que qualsevol decisió hauria de ser ràpida, i efectivament mos ha confirmat que ella pagarà la impressió de 200 exemplars del llibre aquest. D'entrada teníem previst, veurem si és possible per qüestió de temps que ho fes a mà d'ipesment, i en fi, ella mos ha confirmat que mos paga l'edició d'això, que tenim una sèrie de pressupost de coses que mos falten per pagar, i s'ha inclinat per aquesta cosa, que m'apareix fantàstic.
0: Un llibre ja haurà sortit de forn el dia de l'exposició, de la inauguració, serà el dia que...
1: Esperen que sí.
0: Esperen que ja hi sigui.
1: En contrarrellotge, en Toni Font molt nerviós perquè ja hauria d'estar moltes coses acabades dels panells de l'exposició, en Joel nerviós perquè mos falten els escrits, per cert, ja que hi sou, si m'escoltau, mos falta l'escrit del Balda i del regidor de Cultura, Miquel Àngel Sureda. Si per favor m'aproveu a enviar aquests escrits aviat, vos enviaré un correu de totes maneres, però tot d'una
0: que pugui. Anirem dia 21 a l'exposició, però bé, sempre un darrer moment s'ha de córrer, ja perquè va tenir molt bon temps, però avançamos que teniu una conferència dijous que ve, i ja que hi ets mos pots contar que dijous en el Club Nàutic teniu una xerrada d'un psicòleg que a més és col·laborador de la ràdio, en Pep Lluís Reig.
1: Sí, això mateix. Tenim una conferència taller, que si deus que serveix qui no només per escoltar sinó també per participar, i el títol és Mindfulness i Salut Mental. En fi, en Pep mos ha... li vaig dir que tu tens moltes coses que compten mos, I va triar aquest tema, que m'apareix molt fantàstic. Jo he fet curs de mindfulness amb ell, també d'aikido, en fi, per això és el meu sensei.
0: I està obert a tothom, aquesta xerrada, tothom hi pot anar.
1: Sí, sí, dijous, dia 11 de juny, a les 8, en el Saló d'Actes de Real Club Nàutic, Port de Pollença. I per qüestions de que nosaltres, mos han dormit un parell de mesos i ara anem en soturbo posat, pues espero que la reunió d'ahir, que no m'han comunicat encara, de la Junta del Club Nàutic, mos autoritzàs a emplear la sala per aquesta fetge, perquè ho van demanar, però havien d'esperar que hi hagués la reunió, i han començat, no sé si me penses que ja s'ha començat a publicar i no havien confirmat el permís, esperant que vagi tot bé, i si no, pues ja mirarem com ho solucionem.
0: Molt bé, idò, Sebastià, avui hem volgut conèixer un poquet els estatuts, els objectius, les finalitats de l'associació Rescatem Bocorir. Mos has avançat també un poquet de com està evolucionant i aquesta exposició que ja té data d'inauguració 21 de juny a les 12 del migdia en el Museu de Pollença. Però bé, ja en tornarem a parlar. Gràcies per haver passat per els micròfons de la ràdio.
1: Gràcies a vosaltres, i jo duia bastant de material, només he dit quatre cosetes.
0: Duies massa, Sebastià, duies tant que no trobava el que volia dir.
1: Haurem de quedar per un altre dia.
0: Val més d'un menys i desconcretar.
1: O xerrar d'un programa setmanal per anar donant tan petites dosis, perquè ja dic que m'havia il·lusionat traient cosetes del llibre, perquè és un llibre fantàstic. Hi ha codis QR, hi ha cites de diferents autors, inclús xerra de sa, tant t'havia vull fer, de moltíssimes de coses.
0: Clar, és el que t'he dit. Has volgut massa carregat
1: sí,
0: de papers.
1: Sí, hi ha moltes coses i que m'han il·lusionat molt i volia contar, però...
0: Clar, d'anar per parts, de coordinar i estructurar un poc el programa per contar les coses així un poc per parts. I en Sebastià Pons és el president del Club Rotari, que ja no te queda molta presidenta.
1: No, no, per això hem d'acabar de fer les coses que teníem previstes, perquè al final de mes...
0: Hi ha canvis.
1: Ja tens relevo.
0: Ja ho relleu a finals d'aquest mes de juny. I nosaltres ho deixam aquí, fins aquí la programació d'aquest dematí de dijous des del Port de Pollença. I el capvespre tornam a partir de les 5 del capvespre avui, o petits plaers, serà Montfudi, i a la segona hora en Martí Pellicer vendrà a explicar totes les novetats que enguany hi ha en un curt club, de Club Pollença, que ja s'ha posat en marxa la nova edició del curt club, que arriba en novetats, i a partir de les 6 les donaran a conèixer també a través de la ràdio. Que vau de passar un feliç dijous. Adéu!
2: Parets Reyes, molta

Dos homes la pillen i l'investiguen. Volen saber on està Morgan Freeman, que és el negre de Million Dollar Baby, do you know? Dissimula, se'ls mira, desenfunta com un llamp i els liquida. Escup i se caga en sa vida, sempre a punt de mira, de set de cavalleria. O de gris.

Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Bé, molt bones tardes, oients, benvinguts al magazín dels capvespres en aquest petit plaer. Avui tindrem un dia un poquet més curtet, però això no significa que no tinguem coses per vosaltres. Vos hem de donar la benvinguda, primer de tot. Està fent un dia bastant calorós. En teoria, tindríem màximes de fins a 31 graus. Ara mateix estem al voltant de 26, però és que no n'hem arribat. Però bé, demà en teoria dona pluja. Bona moment que passa. Però bé, de moment hem de gaudir d'aquest dia, que ens està donant un pot de treva en quant a calor i en quant a pluja. Però bé, el que anàvem, avui tindrem una programació un poquet més curta. Acabarem a les 7 més o menys. Ara a les 5 i mitja tindrem el programa de Monfoodie amb en Xesc i en Josep. Ja sabeu, un nostre foodie sempre mos duen receptes originals i diferents. I tot seguit a les 6 parlarem amb Martí Pellicer sobre Curt Club, aquesta iniciativa que se fa en un club pollença, on diverses persones poden presentar, bé, és més d'un concurs on poden presentar el seu curt. Molt bé, amb això acabarem el dia d'avui a les 7. I bé, si vos pareix, també el que podem fer, no us podem oblidar, és fer un repàs a l'agenda de les activitats de pollença.
1: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

Molt bé, idò, anem a començar. Vos hem de dir dues cosetes ràpidament, que, per exemple, a partir d'avui, 4 de juny, ja es poden activar els bons de producte local d'enguany. Cada persona disposa de 10 bons de 10 euros, és a dir, consumeix 20 i en paga 10, i ho podeu canviar entre el 8 de juny i el 7 d'agost. Teniu un enllaç que trobareu a xarxes de l'Ajuntament, que es diu bonsproductelocal.com, on vos podreu registrar. També vos hem de dir, important, que no ho hem anunciat aquests dies, que demà a les 7 teniu la presentació d'un llibre Premi Poesia de Pollença d'enguany. Així que bé, dit tot això, també vos hem de recordar inscripcions, per exemple, per el Pollença Rock. Podeu comprar les entrades a codetickets.com, 7 i 8 de juliol, ja sabeu, fora de Sembrat i Sau, Pel de Gall i els Amics de les Arts. També tindrem el Festival de Pollença. Podeu comprar les entrades en descomptes i abonaments a la pàgina web del festival, festivaldepollença.com. També aquesta setmana s'ha encetat la programació del festival per a tothom, xerrades per gaudir de música clàssica i de la programació de l'edició d'enguany. Es tracta d'audicions comentades a càrrec de Pere Estelric. N'hi haurà una 4 de juny, l'altra 11 de juny i la darrera el 18 de juny. Podeu assistir sempre a les 8 i mitja a la Fundació Roig i Villalonga, 4, 11 i 18 de juny. Vos recordant que aquesta entrada és gratuïta per al festival per a tothom, però heu de reservar l'entrada en línia a través de ticketip.com. També, més coses, tindrem Esos Cuernos Rock. Serà aquest dissabte, això sí, a Carnes Carrinxo, a partir de les 10 i mitja. Hi haurà tres escenaris. Podeu comprar les entrades a esoscuernosrock.com per 10 euros. Ja sou, hi haurà food trucks, música, tallers, moltíssimes coses, moltíssims de grups que es reuniran aquest cap de setmana a Carnes Carrinxo. També, finalment, en quant a inscripcions, ja la darrera serà l'11 de juliol la cursa marinera a les 9 a 9 moll i vos podeu inscriure a litechip.net. També, si no sabeu què fer, podeu assistir a aquest proper 30 de juliol a l'espectacle d'humor Queries Mallorquines de Rubén García, organitzat pel Club Rotari de Pollença. L'entrada són 15 euros si la compreu abans del dia 30 de juny i un punt de venda estan habilitats a Can Quadrado, Pollença i Electrònica Reus en Humoll. També Joan Mas celebrarà demà el seu 50 aniversari. Important, si voleu assistir, actuarà en Cucorba i After Sants, hi haurà parlament i sopar d'arròs brut. Podeu comprar tickets fins demà, 3 hores per adults i 9 hores per infants de la mateixa conselleria i secretaria de Joan Mas. També ara sí, anem dia per dia. Per exemple, avui arriba la cloenda de la temporada del Cineclub a la projecció de La Gràcia, un drama introspectiu de Pablo Sorrentino, però s'ha cancel·lat, així que ja se donarà pas en aquest curt club amb el que parlarem avui amb Martí Pellicer. Demà també tenim la presentació del llibre d'inflexions de Joan Urpiné López, obra guanyadora del Premi Pollença de Poesia, que hem comentat abans. Serà a les 7 a Can Llobera. També diumenge, bé, han recordat Esos Cuernos Rock dissabte, i diumenge tenim la presentació del llibre Com una cosa de l'escriptoria Clàudia Darder. L'acte serà presentat a càrrec de Miquel Amengual i inclourà un obra mutal literari a les 11:30, Can Llobera. I diumenge, com no, és U Corpus. La missa d'U Corpus serà a les 6:30. Després tindrà lloc la processó amb el Santíssim, la Dània, i anirà encatxalada per la tradicional dansa de les Àguiles i Sant Joan Palós. La parròquia de Pollença convida a endomassar i a enremallar els carrers perquè hi hagi, però no hagi de passar la processó. També des de la parròquia recorden que les misses de Sant Jordi i de la parròquia queden suspeses. També us hem de recordar, avui hi ha concert de l'Escola de Música de Pollença, concretament el dia d'avui dansa, ben metall, violí, clarinet i combo, i demà de saxòfon, percussió, conjunt instrumental i llenguatge musical. Tots els concerts i actuacions, aquests dos que queden d'avui i de demà, se fan un claustre a Sant Domingo a les 6:30. Molt bé, ja sabeu, exposicions en un claustre, en un convent, tenim el cavall Bernat, la muntanya màgica, i a Can Llobera, el que ens empodera, a càrrec de Camila da Silva. Nosaltres fem una breu pausa, oients, si vos pareix, i a les 5:30 tornarem amb els nostres foodies, que, com sempre, ens preparen receptes originals i diferents.

0: Molt bé, amics, com continuem aquí en directe. Avui és el món del foodie, avui arriben els foodies una altra vegada. Ja han passat 15 dies, eh, Josep? Saps com estàu?
1: Molt bé, molt bé.
0: Ja han passat 15 dies volant i ja vos tornem a tenir aquí i de què mort veniu a xerrar avui?
1: Idò, ja vos presentaré un plat que és un wok de col i pastanaga amb fideus. Sona molt bé.
0: Té una bona pinta, un wok de col.
1: Sí, en Josep crec que algo dolç, no?
2: Cannoli.
0: Cannoli.
2: Cannoli és el plural de canollo, que és...
1: Un postre de panoli.
2: Una pasta enrotllada, fregida, farcida de ricota, que per dir qualsevol cosa seria com un brossat. Un cosí de brossat és una recepta siciliana.
0: Beníssim. Au, idò, començam.
1: Com
0: així així mos entrarem en gana per sopar.
2: Vinga, vinga. Aquest wok.
1: I ara, mira, aquest wok, bé, primer, com sempre, direm els ingredients. 200 grams de fideus d'arròs, que vendria de ser un vermicelli, o d'ou, segons quin vos agradi més, poden ser... vull dir, tots dos serveixen. Mitja col petita, tallada fina, dues pastanalles tallades en tires fines, també, dos alls, també pitjats finets, dues cullerades d'oli, dues altres cullerades de salsa de soja, una cullereta d'oli de sèsam. Això és opcional, però li dona bastant de gust. Prova llavors de sèsam o ceba tendra, que emprearem sempre per decorar, així cru, en el darrer moment, o les dues coses, sèsam i ceba tendra. La preparació.
2: Idò... Això és com un pad thai, però vegetarià.
0: Sí, és que bé, molt parescut. Bé, és que és un càrit, és un wok, això.
1: És un wok, sí.
0: Sí, el pantall sí. I el wok més o manco, eh? No.
2: Bé, el wok és un recipient.
1: En Josep és un no, ell no vol dir, però ja ho diré, és un professional.
0: És un professional, és un pro.
2: I el pantall és un plat.
1: És un jefe pollencí del pantall, un màxim representant.
0: És el pro del pantall.
2: Imagina't, sí.
0: Molt bé, perdona, Xesc, continuo.
1: Bueno, això, la elaboració. Primer, han de coure fideus, segons les instruccions. Clar, aquest d'arròs se fan super aviat, anar alerta perquè després massa fet no va bé perquè se desfan.
2: Com els fas tu?
1: Amb aigua tova i es deixen remull 5 minuts i pràcticament ja estan.
2: S'han de llevar de coure dins el
1: sí.
2: Mateix.
1: Sí.
2: Si no, se t'aferra.
1: Inclús el mateix als asiàtics, el que fan és te preparen un bol en tot i al darrer posen ja diu, ho fideu i ho brou. O un brou, vull dir, només perquè se'n gent.
0: Segur que ho feia jo, per fer-los. Jo poso el brou a bullir, o aigua a bullir, i quan està bullint l'aigua, la llep del foc i hi tires els fideus. Vull dir, ho tapes 4 minuts i te queden al punt.
1: Exacte. Bueno, el descorrem i el reservam. Després, dins un wok o paella, en gelantim l'oli, foig potent, ha de tenir foig viu. Sofregim l'oli, l'ai, perdó, uns segons, afegim la col i la pastanalla, la saltegem 4 o 5 minuts, s'ha d'anar, això és el xulo de wok, que s'ha d'anar demanant, i han de quedar tendres, però han de quedar també cruixents, que això és aquest toig, no? També de wok. Verdures fetes, però en un punt, cruixents. Després, incorporam els fideus cuits, afegim la salsa de soja, l'oli de sèsam, ho mesclam bé durant un o dos minuts, i si fa falta, aquí ratificam de sal, prova i servim. Variacions que se podien fer perfectament. Per afegir, si a millor trobam que això és poig, bueno, pues, per exemple, podem afegir pollastre, gambes, tofu, gingebre, que això m'agrada molt, i també diuen aquest toig comentat.
0: I oriental, a més, també gingebre,
1: sí,
0: se'n poden moltes asiàtiques.
1: I també hem de tenir en compte que combina també molt bé la col i la pastanalla, ja són tres coses que van molt bé. I si vols agradar el coent o picant, pues afegim un parell de talletes fines d'un preu de tallet bons, de cirereta o d'aquell llars.
0: Aquell de banyeta.
1: De banyeta. De banyeta són ja s'ha d'emplear, no? Són molt aparegudes, aquests, no, Josep?
2: Sí, la veritat és que...
1: Rei de Pad Thai.
2: Un menjar asiàtic, jo me sorprèn perquè combina com a moltes dimensions d'un plat. Així, a la cuina mallorquina generalment dius el que és dolç és dolç, el que és salat és salat. Es veu que hi ha qualsevol ocasió mesclant dolç i salat, sí, sobretot amb el porc.
1: No tant, eh?
2: Que hi posant porc en panses. Però l'asiàtic hi posa un dolç, perquè hi posa sucre o altres saboritzants que siguin dolços.
1: O salses, perquè també, per exemple, la salsa hoisin, que ja m'agrada molt, també té aquest toig.
2: Dolç.
1: Dolç, et salat... però dolç i coent.
2: Sí, sí.
1: Vull dir, és una combinació...
2: Es te combinen molt la salsa teriyaki, o dolç, amb la salsa de soja, que és molt salina, però es te després t'hi afegeixen per la frescor aquestes llimes sucades, aquest punt de gingebre o l'all pràcticament cru, i el coent. És com a...
0: És una explosió
2: de vora, i també que molt d'aquests ingredients, quan ja s'han cuit molt poc, conserven aquesta frescor i aquesta fragrància. Vull dir, jo per exemple en aquest wok es veurà posar l'all com a lo mediterrani, ho poses l'all perquè aromatitzi, però molt de pits jo he vist com tallen l'all i el gingebre i aquesta lo verd d'ocells i pràcticament això està remenat a lo darrer, és com quan nosaltres posam un jove verd per guarnir
0: el fonoll i el frit, exacte.
2: Sí, és una volteta,
1: sí, pot temps.
2: Clar, això jo crec que li dona com a aquesta gràcia especial que té el plat.
1: Sí.
2: No, i a més aquesta recepta només du una miqueta de salsa de soja, perquè hi ha moltes receptes d'aquestes orientals.
1: I oli de sésam, que també li dona...
2: Sí, que és molt intens. Moltes d'aquestes receptes abusen molt d'aquestes salses com a preparades. Vull dir que al final és... Sí. Què és això? Glutamato monosòdico.
0: Sí, és que més que la salsa de soja és excessivament salada. Si mirau una botella de salsa de soja d'aquestes comprades, per cada 100 grams, per mi que en du, no sé si són quasi 6 o 7. Això és una barbaritat, són molt salades. Sí,
2: sí, sí. Hi ha unes variants de salsa que ja ho diuen que són mancosal. La soja, jo de tot d'una la solia coure, però al darrer quan faig el wok pràcticament l'incorpora al darrer al foc aturat perquè si no se crema i té un mal gust.
1: Molt bé.
0: Anem pel teu cannoli. És que és cannoli o cannolis?
2: Cannoli.
0: Cannoli.
2: Cannoli.
1: Cannoli és plural, no?
2: És un plural.
0: El plural de l'italià.
2: Ells fan un plural amb i nosaltres amb s. Perquè això és cannolo. Bé, jo crec que tothom que hagi vist les pel·lícules del Padrino en qualsevol moment veu qualsevol ocasió perquè jo ara en recordo els moments.
1: Quina bona pel·lícula, per cert.
2: En Alto Velo se va morir menjant un canolo.
0: Correcte.
2: I després hi ha una escena que se xerreien ara no sé, en Peter Clemenza que va dir se xerreien, no sé qui, ara no me'n record, però prèviament havia anat a comprar un parell de cannoli i després de xerreien-se un tio ja i diu, venga, deixa la pistola i ja feu cannoli.
1: Aquesta pel·lícula fins i tot se mor, ho he duit a la càmera. No?
0: Sí, no queda ni guionista, quasi. Sí, ja. Sí.
2: És un plat sicilià. I jo em vaig menjar. Crec que la gràcia que té això és es menja el zeta com se'ls mengen a New York, perquè de vegades els abous ja estan fets i estan en un expositor i estan un temps allà. Jo el que me va sorprendre és que la pasta s'ha fregit i s'omplen just abans de menjar-se.
1: Sí.
2: I bé, si vos pareix, vos diré, la xerra de que és una recepta àrab de finals del segle X, que molt de pizza, aquesta cuina on mesclaven sucre amb fruits secs, és una cosa que ha quedat molt dins de gastronomia de moltes bandes, i era un plat eminentament de carnaval, lo que ara és com n'hi ha tot l'any. Un nom, canolo, vol dir tu petit, i crec que he llegit que inicialment se feien en canya. És una cosa que m'ha cridat l'atenció.
0: Jo ho havia vist, o sigui, empleaven com el mollo per enrodillar-ho a la pasta, i sí, quedava la forma aquesta de cànula.
1: Sí.
2: Jo els he vist fer darrerament, se fan amb un moldat de ferro. Vos donaré les indicacions. Aquesta crec que és una de les receptes com a més originals. Du oví de marsala, que vendria a ser una punta del més occident de Sicília. I de posaríem 125 grans de farina de blat de tot ús, 30 mil·lilitres de vi de marsala sec, i si no en teniu, un vi blanc que no sigui molt dolç, una cuera de tapatita de vinagre, emprarem 20 grans de saïm, i el seu seria tenint-ne una miqueta més per acabar de fer que no s'aferri en un motlo, 20 grans de sucre glacé, un vermell d'ou, si vos hi agrada un poquet de ralladura de llimona, un pessic de sal, i també se diu com a alternativa emprar un pot de blanc d'ou per quan tenim la pasta feta, sellar aquesta pasta, i ho fregirem dins oli. Se sol dir que la fritura dins oli de girassol, a pesar de no ser tan sana, és com a més neutra que amb oli d'oliva pot transmetre molt de gust. I ho farcit ricota. Jo quan vaig estar a Sicília, la ricota era
0: el pa de cada dia.
2: Era fresquíssima.
0: Sí.
1: Això és una cosa que és
2: finíssima.
1: Fina.
0: I és que és com una espècie, que és un formatge, és una espècie de brossat.
2: És una espècie de brossat, jo diria. Encara un poquet més fi. Sí que és important, bé, però si faríem uns 500 grams de ricota, n'hi ha 120 grams de sucre glacé. Això va molt a gust. Jo personalment m'agrada que no sigui tan dolç, però hi ha gent que hi abusa. Jo m'agraden més aquests dolços més suaus. De vegades un canoli se submergeix dins xocolata per tenir les puntes.
1: No, ara diré com m'agrada a mi.
2: I quan està farcit li posen festuts, que no sé si sabeu que és...
1: Pistatxos,
0: festucs.
2: Sí, jo fa poc temps que ho sé. Què deies? Què t'agradava?
1: A mi, amb estracetela, que és la mescla de la ricota amb mocinats de xocolata.
2: També me va bé.
0: A més, hi ha un mal entès amb això de l'estracetela, perquè haig jugat d'estracetela que ho confonen en nata i xocolata, i no nata i xocolata. És autèntica, el que ha dit en Xesc, que és ricota amb xocolata.
1: En xocolata.
2: Idò, vols dir com ho feim? Posam la farina, posam sucre, posam aquella miqueta de posar un estic de sal, i ho seguim, un vermell d'ou, un ham integrant. Ha de ser una pasta bastant, com ho diríem, molt és forta, no és una com una colla blana, no, ha de ser
1: com una lleta forta, no?
2: Sí. Una vegada ho tenim integrat, mostrarà com a una arena banyada, i afegirem oví de marsala, oví blanc, la cuera de vinagre i la ralladura de llimona. Hem de tenir una massa que sigui llisa, que sigui compacta i que sigui homogènia. Lo seu és que aquesta pasta reposi una miqueta.
1: Ara t'ho anava a demanar jo.
2: És important. A les pastes jo crec que és tan important ho pastar com ho deixar que reposi, perquè si no l'han deixat que s'arrelaxi és com a massa tensa.
1: Sí.
2: Lo seu seria que aquesta pasta reposàs mitja horeta. Si teniu temps i ho vau guardar i la gelera, molt millor. Ho sent demà quan la traguéssim, l'hauríem de temperar i el que faríem bolles. Vull dir, amb aquestes dimensions, depèn de les grosses que siguin, en poden sortir 6, 8... A veure, que jo m'agraden més o que no hi petitets. Aquests tan grossos poden arribar a engorjar.
1: Però t'haig de cosa... si no te'n menges un de gros, te'n menges quatre de petits. Bueno, ves a la mateixa.
0: Exacte, ja. Jo sí que menges, que val més ja. Que... O fas una tongada sí. de petits o fas una...
1: O sigui, o en fas o no en fas.
2: I d'on feim dos, a les mides que feim i van a menjar un però mi vertera.
0: També és una opció.
1: Dos així, tamany braç, bo.
2: Vengui, doncs, tenim aquesta bolleta que l'hem deixat de reposar i la xapam. La xapam en tots o canolos que vulgueu fer i els tornem a formar una bolleta i els tornem a deixar reposar. Reposar és
1: important.
2: Reposar. I què fem? amb un aplanador li donem forma. Lo seu és que sigui una miqueta més allargat que redó, perquè quan ho embolliquem mos quedi. La metàfora seria quan feim una espinellada que juntar les dues bandes i mos queda o dos caps que són més llargs.
0: Sí, que passa a sobre, diguéssim.
2: Sí, i d'això seria l'idea. Mos hauria de quedar la banda de cada cap com a ben buida, tal fi de que se vegi tota la ricota. I de quan tenim, diguem, aquestes formes de llitza, els posam en un rodat que tenim, els hi donem forma i posam aquesta mitjeta de blanc d'ou per aguantar la massa. Clar, això ho posaríem dins la pell amb oli que sigui calentet, no que faci fum, però és una cocció entre 160 i 170 graus. Lo important és que mos faci bombolletes. I això ve quan la temperatura és adequada. Diguem que mot surt aquests líquids que hi ha de dins i com que exploten. Això és més gust. Clar, si ho fas a una temperatura que l'oli no és tan calent, no tindràs aquestes bombolletes. Aquestes petites explosions, jo també ho noto amb el pa. Si faig un pa que la massa està dins la gelera, la cocció tan forta, se creen aquestes bombolletes que donen molt de gust. I els anem fregint, els anem escorrellent bé. La ricota, a pesar de que sigui, ja havien tret un suero, pot tenir bastanta d'aigua. Per tant, és recomanable deixar-les que escorri, perquè si no pot acabar sent massa líquida. La mesclaríem amb un sucre glaç molt suaument. Lo seu és tenir-la dins una màniga pastissera i dins la gelera, perquè això ha de ser fet i menjat. Jo me'n recordo si hi havia les festes hi havia aquells camarers o aquells pastissers que literalment...
1: O no me'n vols convidar a la festa.
2: Els,
1: molt mal. Molt
2: els afarcien, eh?
0: Però anava en drama.
2: Els afarcien davant tu i si en Xestia vol amb bocina de xocolata, també me va bé. Generalment, tu que jo veia eren de ricota i sucre i passats una miqueta per aquests pistatxos. O festuts. I mira, és un menjar d'herència i de terra i si no els heu provat jo vos recomano que els heu provat. Sou crec que a Palma hi ha qualque font regentat per gent de Sicília, inclús fan gelats i això. Jo no hi he anat, me fa moltes llanes.
1: Jo ara diré un puesto i és a Pollença, o sigui que Jo també en fan.
0: Mas si diràs el mateix que penjar. Tu digues, digues.
1: Un italià.
0: Aire, no. Ja no és el mateix que dic jo.
1: No?
0: No.
2: En un restaurant. Del teu amic.
1: No.
2: No sou amics.
1: No en aquest restaurant, a un altre. Que està bastant a prop d'on vinc jo. No, ja no hi caus.
2: Sí, però digueu tu.
1: Així no sé què se diu. Què se diu?
2: És aquell cap de cantó.
1: Exacte, Ànima i Farina.
2: Que fan focatges.
1: Exacte, allí.
2: Ah, fan canoli.
1: També fan...
0: Ànima i Farina, és aquest.
1: Sí.
0: Ara l'heu de trobar tapat.
1: Fan canolis i fan unes cotxes de formatge i festuig.
2: Són fetes seves.
1: Fetes seves.
0: Però mos en anirem a mirar i és com és d'aquí de Pollença, si ho espereix. Això està en el carrer del Cudi número 5 i qualcú us l'ha anat a estar, però de totes maneres que facin és el d'en Josep primer, eh?
1: Sí, convé, convé.
0: Suposo dir, sí. Sí.
2: Després... Jo me vaig comprar un moldet de ferro ja, per provar-ho.
0: I això que ve, ser com el mogo que fas, per exemple, quan fas un carpaccio, que fas que fiques aquest mogo carredó que hi fiques a de dins, es farcit, perquè te quedi... No,
2: imagina't, és com un dit, però buit.
1: Sí.
2: Com uns...
0: I això em vull que...
1: Uns aros.
2: De ser inoxidable.
1: Això.
2: Sí, és com un dit buit, a tal fi de que tu en rodilles. Jo estic... Jo estic segur que he vist altres receptes de pastes fregides que se farceixen. Jo crec que n'he vist aquests tubs farcits de crema pastissera o de nata.
0: Jo també me sona. Quan has dit el primer que era de ricota, jo també me sona haver vist, perquè això ve com un macarró dolç, diguéssim, sí. I està farcit per de dins.
2: Sí,
0: sí,
2: I
0: crec
2: sí,
0: que és farcits.
2: Sí, sí, hi ha com moltes pastes d'aquestes dolces. Vull dir, hi ha el típic de la península, les sopaipas, que són aquestes...
1: Sí,
2: és amb aigua, no sé si posen un poquet d'anís,
1: sí,
2: i s'aromatitzen en sucre i això, i crec que hi ha una versió mallorquina, no sé si...
0: Ses oreanes. Ses oreanes, sí.
2: Sí.
0: Ses oreanes que hi havia quan passaves per Sant Llorenç o quan passaves per Vilafranca, que hi havia aquelles botigues, jo no sé si ho vol dir, vosaltres,
2: no.
0: Això. Quan venies de Palma per la carretera vella de Vilafranca, sobretot a Vilafranca, hi havia... quan passaves, perquè la carretera passava per mig del poble, hi havia oreanes, o sigui, venien oreanes de fora, hi havia una senyora fregint oreanes i tu passaves i t'aturaves.
2: Això no ho he vist.
0: Jo era molt petita.
2: Jo me'n recordo que a una fira, i no recordo molt bé on era, hi havia una persona que em feia i jo me va cridar molt d'atenció i els vaig provar. I me va encantar i recordo que hi gustat de l'anís en gra. Que...
1: Sí, solen utilitzar bastant d'anís així...
2: Sí, són...
0: És que si ho penseu, a vegades amb pocs ingredients, és a dir, amb farina, amb aigua i amb un aromatitzant...
1: Que no és per la zona també valenciana, que fan com una cotxa de vidre,
2: sí.
1: I és una pasta també frita, a damunt du sucre, o sigui, quan sí. La treus, el mateix, les reboses així en sucre, i després li posen anís. Per damunt.
2: Sí, sí, sí, hòstia, de vegades aquestes receptes com històriques, molt senzilles, amb el pot que tenien, acaben sent verdaderament coses molt, molt, molt bones, eh? I crec que és important preservar i recuperar aquestes receptes.
0: Clar, totalment, és a dir, si no ho feien altres, no vindrà ningú de fora a preservar res.
2: No. De fet, l'altre dia me va dir un companyero que havia llegit en un diari que només hi havia un 5% de bars i restaurants de Cretxera de Mallorca on tenien receptes
1: mallorquines
2: d'aquí. Clar, i tu dius quina pena, no?
0: Ha de ser que mos hi posen un altre, vol que mos hi posen.
1: Clar, perquè entre...
2: Bé, avui no.
1: Entre pizzeries, restaurants, asiàtics, clar.
2: Clar.
1: Hi ha molta més oferta de la que hi havia abans.
2: Sí, és una pena que no, tal vegada no s'hagi sabut comunicar bé. Perquè nosaltres tenim una riquesa de passat gastronòmic i que m'encanta la cuina xinesa i tailandesa i japonesa i italiana i són increïbles, però
1: els italians ho han sabut vendre bé, no sé. La pizza, tot. en general.
0: Però de totes maneres, tu no creus que... Jo som d'aquesta opinió. Jo pens que el que has dit tu, per exemple, és que no haguit d'anar a Sicília a menjar-los, perquè en Pau Bori, tot el que tu dius, hi havia botigues que em feien i n'hi havia de fetes, però com a 15 encimades. És a dir, una encimada bona, t'ha d'anar a un bon forn, no has de comprar una encimada a l'aeroport, si pot ser. Sí. És a dir, crec que cada cosa sí que és veritat que s'ha de provar tot, i ja vos dic que és el meu modest punt de vista, però crec que aquestes coses s'han de provar en el lloc on se fan d'origen.
1: Exacte.
0: I així el que fas és que fas per viure realment l'essència, el que tu deies, Josep, l'essència del que pertany a cada terra, que trobeu.
2: Sí. Un forner me va dir un dia que havia provat de fer ensaïmades a un lloc de la península, no me'n recordo on era, i me va dir, no me sortien igual. I me va dir, no sé si és cosa de l'aigua o és cosa de l'humitat, que n'hi havia menys. I me vaig quedar amb aquesta cosa, de vegades, és veritat que el pernil que feim nosaltres és molt diferent que el que se fa a regions que són en climes molt més secs.
1: Sí.
0: O si te'n vas a fer un pan bali, per exemple, que te sortirà un pan bali preciós a Andalusia, per exemple, a Hengri, tenc camits, a vegades ni ser domàtiques, ni espà, i s'oli, i ja és preciós, perquè tenen un oli preciós. Però no sé si és, jo crec que cada cosa s'ha de provar ja, en el lloc.
2: Ja tenen pa blanc i en sal, generalment. Bueno.
0: Molt bé, i d'ahir...
1: Bueno, pues, fins la pròxima, no?
2: Fins d'aquí dos dijous.
0: Fins d'aquí dos dijous, que passeu bon cap vespre, gràcies per venir. A tots.
1: Igualment. Xes,
0: Josep, adéu, gràcies.
1: Adéu.
3: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: a mi ritmo, el ritmo del amor.
1: Ràdio Pollences, comunitat.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
3: Bé, molt bones tardes, oients, nosaltres tenim una altra entrevista programada i és per donar un poc de veu, un poc de promoció en aquesta iniciativa de Curt Club que se fa, més bé aquest concurs que organitzen des del Club Pollença, ara que s'ha acabat el Cineclub, com sabeu, han estat projectant pel·lícules en el Club Pollença fins ara, ara acaben i continuen amb aquesta activitat, aquesta iniciativa, i per això han duit un professor d'audiovisuals que és qui organitza i coordina tota aquesta iniciativa, que és en Martí Pellicer. Molt bones, Martí, com estàs?
4: Hola, bones tardes, com esteu?
3: I de bé, primer de tot, abans de res, donar-te l'enhorabona per la projecció de... parlant de curts, d'aquest curt que vàreu produir entre tots, que ja vàrem parlar aquí a Ràdio Pollença dels altres herois, i bé, enhorabona, no vaig poder anar, però m'han dit que va estar molt bé, que va haver molta gent i va ser molt emocionant, no?
4: Sí, la veritat és que estava a tope, estava a vessar i s'ha quedat molta gent de fora. Jo crec que sí, demanem a l'Ajuntament que mos ajudi a fer una projecció amb òptimes condicions, amb una pantalla gran, de qualitat, amb un àudio bo, i la patrona és un moment idoni, perquè realment la patrona el que celebra és el que va passar en el 31 de maig de 1550, per tant, és ideal, no? Aquest programa de la patrona, ficar pues, aquesta projecció. Ja veurem si l'Ajuntament, entre un departament i l'altre, o tots plegats, i l'associació del 31 de maig aconseguim projectar-ho més vegades, perquè hi havia molta gent que se va quedar fora i la gent que va poder gaudir, doncs... pues, la veritat és que estàvem molt emocionats, molts.
3: Hi ha hagut bon feedback, no?
4: Hi havia molt bon feeling, sí.
3: I de bé, te volia donar l'enhorabona sobre això, perquè bé, vàrem parlar extensament ja aquí sobre tot això, però bé, s'ha de remarcar, i segur que

0: que se projectarà, perquè molt de poc en si no ho han vist, i com varen parlar, no es penjoc aquest documental encara.
1: No, perquè ara tothom pensa que tot s'ha de penjar tot d'una, YouTube, Vimeo, i bueno, l'idea, dir-vos, perquè no ho pengeu a YouTube, si això és el més fàcil i tothom ho podrà veure, però en veritat, si feim això, està un poc degradant i minusvalorant la feina de la gent que ha fet feina, els actors, el director de foto, perquè tot aquesta gent, si ha participat en aquest curtmetratge i ara el posam en obert en YouTube, heu de pensar que això a nivell, diguéssim, cinematogràfic fa que automàticament no podem participar a cap festival, a cap fira, perquè ningú vol, ni a ningú li interessa una
0: cosa que
1: una
0: no
1: pel·lícula
0: exclusiva.
1: Que tothom pot veure. Exacte. Que seva, no té cap valor. Si imagineu-vos que Filmin li interessàs, Filmin o Netflix interessàs el nostre curt, si nosaltres ja l'han fet públic, ja no deixa d'interessar-li. I el mateix passa amb un festival. Un festival té raó de ser quan publica continguts que no estan a l'abast de tothom. Si tothom ho pot veure, no aniràs en aquell festival. I d'altra banda, pensar que el format on s'ha de veure aquest curtmetratge és un format de certa qualitat, que és amb una pantalla grossa, amb un so bo, i que tot això es quedaria tot absolutament desvirtuat si me n'anam a YouTube, perquè ho veiem, la gent acabarà a veure amb un mòbil amb una pantalla de 15 centímetres que no té res a veure en el que volíem transmetre en aquest curtmetratge. I també, sobretot, per respecte, no? Perquè respecte en un director de foto, en un sonidista, a l'actriu, a l'actor, que se mereixen que els seus continguts els cuidem i tinguin cura. No vol dir això, que amb el temps sí que ho posem en obert, però ara de moment volen que la gent ho vegi en bones condicions, en òptimes condicions.
0: I doncs sí, una iniciativa que vareu fer, que va quedar un curt totalment no, per així dir-ho, que vareu dur la història de la patrona a la pantalla, que no s'havia fet d'aquesta manera.
1: En Pere Sales mos renyarà si dic l'història de la patrona. No és l'història de la patrona, vull dir, veritablement és la història de 1550. La patrona rememora
0: la festa,
1: però realment nosaltres la patrona no en xerrant de la patrona, vull dir, la patrona és una festa que està basada en uns fets reals que van ocórrer en la matinada entre el 30 i el 31 de maig de 1550, igual que el nostre curtmetratge, i molt important, aquest curtmetratge està associat a un llibre que també conta la història, de fet ho conta de manera molt més profusa, perquè com que un llibre deixa molt de temps, i un curtmetratge és curt metratge, consisteix en de curt, 8 minuts.
0: Literalment curt.
1: Literalment curt, vull dir, quan comença ja està acabant. És una cosa que la gent se sorprèn, però com així és tan ràpid? Bueno, és que no hi havia recursos per fer un rodatge de 5-6 dies, ho vam fer en un sol dia pràcticament, i amb això lo que podíem, amb un dia se podia fer això, no podíem fer massa més. La gent se queda amb ganes de més, i fantàstic, si la gent té ganes de més, pues podrem fer un llargmetratge o la segona part.
0: Quan vingui qualcun pasta se podrà fer.
1: Claro, si ve Netflix en 5 o 6 milions d'euros no hi ha problema,
0: o que
1: poden, nosaltres li direm que sí,
0: que
1: segur.
0: Que tenen molta finca i invertir, no?
1: Clar que sí.
0: Però bé, Martí, això per una banda, enhorabona, segur que ho veurem per les festes de la patrona, estem segurs que com van xerrar estaria guai a plaça posar una pantalla gran,
1: clar,
0: so,
1: clar.
0: No? Una bona projecció, però bé, hem de parlar, xerrant de curtmetratges, del tema per el que vens avui, que sobre aquest curt club, no? És una iniciativa que està organitzant un concurs després d'aquest cineclub que ho està fent tots aquests mesos, ara ve això, no?
1: Sí. El curt club, bé, teòricament ja s'ha acabat el termini, però jo he de dir que podem seguir amb oberts, encara fins que comencin a tancar les escoles. El manco donen 10 dies més.
0: Clar,
1: perquè si qualcú, encara que vegiu post, diu, no, ja s'ha acabat, no podem enviar. Sí, podeu seguir enviant les vostres propostes, els vostres curtmetratges a Curt Club. Si us cercau Curt Club a Google, pues vos durà la pàgina on vos podeu inscriure. Vale.
0: Molt bé, i a qui va adreçada tota aquesta iniciativa?
1: Aquesta iniciativa va adreçada 100% a joves, vale? Fins ara la categoria reina i seguirà sent des de 12 a 18 anys, però enguany ho hem ampliat amb una segona categoria de 18 a 26. Per tant, és per gent jove que té inquietuds audiovisuals, que ha fet un videoclip, un documental, un curtmetratge, un pol, el que sigui, i vol participar en aquest festival, i que està obert a tothom, i té enguany té dos categories,
0: sí,
1: això, noves.
0: Quines categories hi ha?
1: Hi ha la categoria de sempre, la de curt club de 12-18,
0: que fa 10 anys ja que ho feis,
1: que fa 10 anys, per això li dèiem edició ITS o 10, no? ITS 10. I enguany en aquesta edició 10, pues això, hem afegit una categoria per de 8, o millor dit, de 19 a 26, per gent més gran, a lo millor que fa audiovisuals, o a lo millor que està ja acabat el batxillerat, o que fa curs per el seu compte, o que fa feina o està participant en un CSAC, audiovisuals, o fa imatge i so, i gent en general que li interessa fer curtmetratges i està por ahí suelta i podria interessar-li participar en aquest festival, que té un premi de 300 euros, que no està malament. I després hem posat una categoria nova, que és el curs en vertical. En vertical, perquè ens entenguem, és com un compte aguantar amb un mòbil normal.
0: Format d'avui en dia.
1: Format d'avui en dia, de TikTok, per exemple. I com que sabeu que els joves per defecte graven en vertical i mai en horitzontal, pues em pensava que seria una manera d'arribar en aquest públic. I hi ha una categoria un poc més loca, més boja, més sí, més esbojarrada, que és una missió ITS de 10. Aquesta missió ITS consisteix en un cadàver exquisit, perquè la gent que no ho sàpiga és fer...
0: És una manera artística,
1: artística,
0: no?
1: Correcta. No, és una cosa que van inventar concepte, o pintors, sí. I és, jo agafo una obra d'art, o sigui, jo faig un curtmetratge de 60 segons i tinc dos condicionants. Un, que he de fer servir una frase, i un altre és que he de fer servir un darrer fotograma d'un curtmetratge anterior. I així n'han fet una cadena superboja, on jo faig un curtmetratge que parteix d'un fotograma que m'han donat, una frase que m'han donat. Jo ho desenvolupo així com vull, i en el següent que vendrà i seguirà amb el següent curtmetratge, només li dic: has d'emplear aquesta frase i aquest és el darrer fotograma amb el qual jo he acabat. I fem una cosa molt boja, que és un Frankenstein, però que pot ser molt divertit, de peces de diferents persones que no se coneixen de res, i juntes fan una obra creativa, una obra d'art audiovisual.
0: A partir de l'anterior obra.
1: Exacte.
0: Que això se veu molt a la millor a cinema, música, art, no?
1: Sí, s'ha ampliat moltíssim.
0: És un concepte ara molt concret que la gent, si no, se li explica.
1: El teatre fa molt poc, varen fer un cadàver exquisit, que era una obra...
0: Per xarxes havien començat a fer coses. No?
1: Sí, una obra de teatre feta de bocinets de diferents persones, i se van afegint i queda bon xulo.
0: Molt bé, i bé, hi ha premis, no?
1: Això... Hi ha premis, hi ha 300 euros per la categoria de 12 tradicional, de 12 a 18, que és la categoria reina, altres 300 per la categoria de 19 a 26, la categoria que aquesta nova. Després hi ha, crec que són 150 euros de Fotoruano, que em donen gràcies a Fotoruano que col·laboren amb nosaltres per aquest format en vertical, aquesta nova categoria gravat amb un mòbil en format TikTok, diguéssim. I per últim, 100 euros més de l'Ui Viu, d'aquesta missió ITS, el cadàver exquisit. Hi ha quatre categories. I bueno, esperen que s'acabin de fer enviaments. Animam aquí, si qualcú vol participar, qualque jove de 12 a 26 anys, pues que tenen moltes possibilitats de guanyar, perquè tampoc no hi ha tanta participació com perquè sigui difícil, és
0: sí,
1: relativament fàcil guanyar.
0: Si fan una bona peça, una bona obra, segur que
1: sí,
0: que els hi va bé.
1: Que els hi anirà superbé.
0: Molt bé, i ara volia parlar un poc l'importància de curtmetratges, no? Perquè Pizza és una alternativa més assequible, no, no sempre és així, hi ha curtmetratges amb molt de pressupost, amb molt de recursos, però és una alternativa més indie, no? Més alternativa a fer cinema.
1: Pizza, clar, no? Clar, és un poc, sempre s'ha dit que és la porta d'entrada al cine gran, no? Vull dir, tots els directors i directores que coneixem no han començat fent Titanic, ni Braveheart, ni Dune.
0: Ni Pulp Fiction,
1: tots han començat igual, fent coses molt més petites que valen són més bones de produir, com un curtmetratge que pot durar 3, 5, 7, 9, 15
0: màxim
1: minuts.
0: Màxim sol durar 30
1: fins a 30. A partir de 30 s'aconsegueix un migmetratge, que és un format un poc estrany. A partir de 30 minuts són molt mal de col·locar les pel·lícules. Després ja quasi sempre pegam un vot en 90 minuts, que és un format estàndard de pel·lícula de tota la vida, 90 minuts, 100, 100 i algo. I entremig un migmetratge no solen, no, és un poc raro. És un terra de ningú, o sigui, lo típic d'un curtmetratge són això, 7, 15 minuts. Després hi ha versions super extremes, hi ha un festival que s'hi diuen 7 Seconds, bastant famós, és un festival argentí on les pel·lícules només poden tenir 7 segons. Tenen un petit marge, tenen 3 segons de l'entrada, de la intro, i 2 o 3 segons més de l'outro, de la, del crèdit, i, o sigui, són 11 segons, i en 11 segons has de contar una història. Jo amb els meus alumnes he participat qualque vegada. És complicat, però és molt interessant també, molt intens.
0: Sí, també el no tenir pressions de la millor productora, d'altra gent, te dona més llibertat creativa i és un repte, no, al final, i se vol l'habilitat de qualcú, no? Quan hi ha
1: claro,
0: llibertat
1: claro.
0: creativa i poc temps per resoldre la millor un problema o una trama, se veu la creativitat de molts, no?
1: 100%, vull dir, realment un curtmetratge i un llargmetratge són peces creatives ben igual i requereixen la mateixa habilitat mental, la mateixa creativitat. L'única que és més difícil és que 90 minuts has d'aguantar l'atenció durant 90 minuts, i si només en fas 5, només l'has de comptar durant 5. Per tant, d'entrada és més fàcil un curtmetratge, però és més difícil explicar les coses, perquè tens molt poc temps per explicar. Per tant, és un repte creatiu. I és veritat que curtmetratges és una cosa un poc rara, vull dir, no, si posant la tele no veiem curtmetratges, però si tenim Netflix o Filmin, plataformes un poc més alternatives, sí que es cuiden més de que hi hagi aquests curtmetratges que donen, són històries moltes vegades més indies, més independents, més atrevides, no tan comercials, i hi ha coses xulíssimes en curtmetratges, vull dir, jo animo la gent a que cerqui per internet curtmetratges, perquè hi ha coses veritablement que te volen al cap de lo xules i creatives que són.
0: Sí, i també dona no, se descobreixen molt de grans directors i actors a través de... Per exemple, ara està aquesta història d'aquesta loca que va pujar a YouTube, un curtmetratge, no sé si te sona, ara no me'n recordo el nom, va pujar un curtmetratge, no, que va invertir recursos, i al final va agradar tant que ha fet una pel·lícula, i ara és de les pel·lícules més taquilleres d'un moment, no sé ara mateix com se nom, ho van comentar l'altre dia, però sí, a Pix se relaciona que molta pizza és així, independent, amb menys recursos, però també, per exemple, a Canes, en el Festival de Cinema de Canes, també hi ha una categoria de...
1: Sí. A nivell de festivals sí que se cuida moltíssim. Hi ha festivals que només fan curtmetratges, i després hi ha festivals d'aquests típics, grossos, pues els Goya, Cannes, los de Berlín, fins i tot els Oscar, no? Que tenen una categoria de curtmetratges, i guanyar la categoria de curtmetratges és una targeta de presentació brutal, i si has fet un curtmetratge molt bo, el més probable és que acabis fent més prest o més tard algo més gran, un llargmetratge, perquè és l'escola, els curtmetratges és on aprenen tant els actors com els directors i les directores a fer aquests projectes ja més grans i més ambiciosos, com són les sèries i les produccions de llargmetratge. Però mos, és com la diferència entre una novel·la i un conte, no? El conte és més curt i la novel·la és més llarga, però aquesta és l'única diferència, la creativitat i les ganes de fer coses xules són iguals per tots dos.
0: És això, té una molta creativitat, i aquest cas que te deia és d'en Quint Parsons, se diu, que 2019 va pujar un curtmetratge sobre les backrooms, no sé si te sona, aquells conceptes de terror, no? Oficines infinites on hi ha criatures i coses així, un concepte molt així. I què passa? Que ara ha fet una pel·lícula 5 anys després, la va publicar en 16 anys aquesta pel·lícula i li van comprar les productores i al final s'ha convertit ara mateix és de les pel·lícules més taquillera. Estats Units està número 1 a quasi totes bandes i està número 1 a 42 països i recauda milions i milions, però clar, això si no hagués tingut la llibertat de dir, puc fer jo amb els recursos que tinc, pujant a YouTube, mai hagués sorgit aquesta pel·lícula.
1: Clar, això és una cosa molt interessant, vull dir, avui en dia gràcies a la tecnologia digital que si tot amb un mòbil pots tenir gravar en 4K amb una qualitat poc difícil de distingir de gravar amb una Alexa 35, que és la càmera que val 100.000 euros. Hi ha planos que tu, quan, i tan sols sent professional, saps distingir si està fet amb una càmera de 100.000 o de 1.000 euros, perquè realment la tecnologia digital permet fer planos increïbles d'una qualitat excepcional i avui en dia literalment qualsevol pot fer una pel·li. Aquesta, per exemple, que em dones tu és paradigmàtic, no? Un atlot amb un recurs limitat pues va fer una pel·lícula i hi ha molts de casos, no? Hi ha un molt antic que es diu La Bruja de Blair,
0: sí.
1: Que és un fals documental que la gent quan el va veure no sabia que era un fals documental, se pensava que era un documental i va tenir tal èxit que se va convertir en una pel·lícula ultra bé, que va tenir moltíssim de beneficis perquè havia costat 4 duros i se va vendre com una pel·lícula comercial arreu del món i va ser un èxit comercial increïble.
0: És la sort que tenim avui en dia, no? Que a la millor fa 50 anys, els curtmetratges, si no era molt bo, se quedava a casa teva, no? I avui tenim la sort que hi ha xarxes socials, hi ha internet i se pot pujar. Però bé, teniu la sort també que el Club Pollença fa aquest curt club per a més joves i no tan joves. Si voleu participar, a més, teniu premis. On se poden inscriure, Martí?
1: Vale, simplement, si vas a Google i cerques curt club, Curt Club 2026 i vas a una pàgina que està un poc amagada de Club Pollença i allà hi ha les bases, no? Hi ha les bases i t'has de, bàsicament has d'enviar un mail a curtclub@gmail.com i aquí envies has d'enviar dues coses, un YouTube en ocult que no se pugui veure i un link a l'arxiu original, aquestes dues coses. O sigui, la gent no ho veurà a YouTube, nosaltres ho rebem.
0: I no hi ha cap límit de pressupost ni de
1: llibertat? No, límit cap ni un. En qualsevol llengua, de qualsevol gènere.
0: Si una persona li pot dedicar 3 mesos?
1: L'únic límit és que són 10 minuts, 10 minuts, que no duri més de 10 minuts perquè ja, clar, ja s'allarga molt, s'ha curtat. Però pot ser el que sigui, el que sigui. I un videoclip, un musical, una peça de ficció, un docu, tot és vàlid.
0: Idò bé, ja sabeu, no hi ha límits, no? Li podeu dedicar el que de 3 mesos o 3 dies o 3 hores.
1: O 3 hores? O 3 minuts, no sé.
0: Minuts, i potser guanyeu amb
1: sí,
0: 30 minuts.
1: Sí, no, ja sabeu
0: pot
1: que avui en dia...
0: Pot ser d'animació, pot ser de real, pot estar fet per IA, per exemple.
1: Pot ser animació. La IA em pot un pot de límit, vull dir que hi hagi un ús molt limitat de la intel·ligència artificial, vull dir que no estigui fet 100% amb intel·ligència artificial, però entenem que si vols fer un efecte especial, pues que un cotxe explota, pues evidentment no faràs que exploti un cotxe de veres, sinó que podries fer-ho amb intel·ligència artificial, però bàsicament que hi hagi un ús limitat, vull dir que no se vegi que està creat 100%
0: amb... Que l'argument està fet per...
1: Bé, l'argument serà difícil saber
0: sí, clar,
1: com l'han fet, però bueno, mos hem de confiar en que hi haurà una part de creativitat humana.
0: I professors també avui en dia això ja no sabeu de què dubtar, no?
1: Sí, sí, estan tornant en un paper i en un boli i en un llapis perquè ja sabeu que ChatGPT ha fet molt de mal.
0: Molt bé, idò, Martí, moltes gràcies per venir. I quan se projecta? No, se sabrà no,
1: no bé, d'entrada estava això com a dia 20 i pico de juny, ara no s'ha dit exactament, però sí, a final de juny probablement farem la gala en el Club Pollença, com sempre.
0: Molt bé, idò, ja sabeu, tens a les xarxes del Club Pollença i tothom que... Si s'ha enterat ara, li vol dir qualcú, no? Que això en un
1: dia
0: se pot fer.
1: Si entra, diu, veurà que en teoria hem tancat l'edició, però no, seguim oberts, encara podeu enviar les vostres propostes, no hi ha cap problema.
0: Això en un dia se pot fer, no fa falta que...
1: Clar, avui en dia, mira, tothom ho sap, els joves ho saben. Fas un vídeo, amb un mòbil mateix pots editar, tots els joves saben editar, amb un programa... Cat o 50.000 programes que hi ha que editen, i amb un molt poc temps, si tens una bona idea, pots treure un curt xulíssim i guanyar un premi de 300 euros, per què no?
0: Molt bé, Martí, moltes gràcies per venir ara, sí. I bé, ens tornem a veure aviat i segurament, i esperem que sigui per veure, anunciar aquesta projecció sobre d'aquest documental a Pollença. Moltes gràcies i fins la propera, Martí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'ésser fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques. I de cada suada, 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls, et munten una taula. Si ho vols, d'una nouera te'n faran un cobert. I caminen de pla, damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes cepats com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu, si neix un peix a cada cop que donen, un peix, cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror.

I encara hi ha un ofici que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis que hom veu al sostre que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta. De paleta que en sap i basteix aixoplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho voleu, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades que hom veu la mar de lluny. Els finestrals que es guarden tota la serralada. I els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ull.

0: S'acaba un dia poc normal, aparca el toro.
1: I ai, quin mal,
0: diu l'Armengol.
1: Aquest ull de poll...